0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. Tongue tied.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la CIS de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres, a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Música d'avui i de sempre. Música per a tots els gustos. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
3: Oh, mamma mia, mamma mia!
2: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: I got blisters on my fingers!
4: I'm freezing outside. Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no vol, després què? Després tot això

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu, a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Música d'avui i de sempre. Música per a tots els gustos. La fórmula de Ràdio Caldes.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
3: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: I'm freezing outside. Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

No ho sé, tampoc pensar les coses ni jurar-me que mai més. No m'agrada veure't si te'n vas. El cultiu de la paciència ni l'olor del gas. De fet,

és tan estrany i és tan absurd. No goso girar el cap, no vull que siguis tu.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. Això és el que preveu el Servei Català de Trànsit a l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, on ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
2: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, d'acord? L'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre, pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
0: És dimarts 11 d'agost de 2026. Tenim més titulars. El compte enrere de l'eclipsi s'activarà avui mateix a Tarragona, Marc Pijoan.
3: Serà en un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 6:15 el govern donarà el tret de sortida als actes amb motiu de l'eclipsi.
0: Atenció, però, perquè els núvols podrien fer la guitza, sobretot al sud demà.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada

0: marcada per la calor i amb alguns núvols que poden condicionar l'observació de l'eclipsi solar, especialment a Tarragona i l'Ebre.
1: Per avui hi ha activats diversos avisos per pluges intenses. Estigueu preparats al Pirineu, Prepirineu també a l'est, abans d'una nova calorada a partir de demà. Previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Hem tingut un matí de dimarts tranquil, assolellat, encara amb restes de nuvolades, sobretot a moltes viles costaneres de la Costa Brava i també de les Terres de l'Ebre, però sense més conseqüències. Amb unes temperatures que han anat pujant ràpidament i, de fet, a Vinebre, a les 12 del migdia, ja registràvem 35 graus. I a aquestes hores, fins primeres hores de la tarda, els valors a les màximes s'enfilaran, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central i també el Pla de Lleida. Amb una tarda on es presenta moguda meteorològicament parlant, amb ruixats que apareixeran sobretot al Pirineu, Prepirineu, i arribarem a les comarques de la Catalunya Central, on puntualment tindrem xàfecs que localment descarregaran amb molta intensitat. Haurem d'estar pendents a cavall de les comarques de la Noguera, de la Segarra, del Solsonès, de l'Alt Urgell, perquè aquí els ruixats inclús podrien descarregar amb calamarsa o pedra.
1: Més coses, 132 morts ja pel terratrèmol a Colòmbia.
0: Segons el darrer balanç oficial, el nombre de ferits arriba ja als 700, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres poden canviar a mesura que avancen les avaluacions dels danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
1: Barcelona continua apostant per la videovigilància.
0: L'Ajuntament instal·larà prop de 100 càmeres noves en diferents punts de la ciutat abans de final d'any. Concretament, el consistori ja ha rebut l'autorització per instal·lar aparells al Passeig del Born, als búnquers del Carmel i a l'Anella Olímpica. Albert Valla és el regidor de Seguretat.
3: Un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i d'altra facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus.
1: Encara Barcelona sense servei, el tram entre Gràcia i Sarrià dels ferrocarrils.
0: Les obres s'allargaran fins al 23 i mentrestant hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades.
1: I Tarragona podria acollir creuers a l'hivern per primer cop.
0: La temporada arrenca a l'abril amb la previsió de 160.000 creueristes per aquest exercici, tot i que n'han arribat alguns no previstos, un fet que podria permetre superar aquesta xifra.
1: Cultura presentada a la Festa Major de l'Escala,
0: que comptarà amb una seixantena d'activitats. Entre les novetats es recuperen les dues orquestres de tarda i una cantada d'habaneres.
1: Esports, Jordi Cervantes. Araujo marxa cedit al Liverpool.
4: El jugador uruguaià ha deixat el Barça per marxar durant una temporada al conjunt anglès. Després d'aquest anunci, l'entitat blaugrana espera poder tancar durant el dia d'avui l'arribada de Rodri.
1: Al control de so avui la nostra companya Maite López, coordinant Artau Bellavista, Montse Huguet i també Albert Güell. Passen 4 minuts de les dues.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dimarts. Catalunya, que viurà demà una mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar, a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent. Trànsit ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. La previsió és que un 60% de la mobilitat per veure aquest fenomen sigui comarcal i l'organisme descarta hores d'ara desplaçaments de llarg recorregut. Anna Ruiz, bon dia.
6: Bon dia, Jordi. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, que serà l'eix principal de mobilitat i on es restringirà la circulació de camions. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
7: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre. Pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
6: Trànsit facilitarà alternatives, la C25 i la 2 per als desplaçaments cap a Ponent. L'AP2 per accedir a zones d'observació de Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, la 7 i la Nacional 340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més enllà d'aquestes recomanacions de circulació, la Miel n'ha fet altres de caràcter més general.
7: Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i per tant les avaries causen al final congestió. Recordar programar-se, sortir amb temps i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
6: Indicacions també per part dels Mossos d'Esquadra remarquen la importància de no aturar-se als vorals de les vies per permetre el pas de les emergències en cas que fos necessari. Mònica Lluís és la cap de la Comissaria General de Mobilitat.
8: Insisteixo que l'objectiu és garantir que els vehicles d'emergència puguin tenir pas, doncs, en cas precisament per això, per respondre doncs, a una assistència sanitària. Més enllà de la multa, el que hem de fer és una conducció responsable, amb consciència i que hi ha estacionaments que estan específicament habilitats. I el que es vol és no obstaculitzar la circulació perquè tothom pugui arribar doncs, al lloc on tingui previst realitzar l'observació de l'emergència. eclipsi.
6: Per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i la 2.
1: Esperant encara de dispositius, la Guàrdia Urbana a Barcelona reforçarà la vigilància als miradors, a les platges, a Collserola i altres espais oberts davant la previsió de concentracions de persones per seguir l'eclipsi.
0: L'Ajuntament activarà un dispositiu especial de seguretat, mobilitat i convivència entre les 2 de la tarda i les 12 de la nit, que implicarà totes les unitats operatives del cos. L'operatiu també preveu reforçar la regulació del trànsit i la coordinació amb els serveis d'emergència.
1: Lleida mobilitzarà prop de 200 professionals per controlar l'accés a les zones que s'han habilitat per veure l'eclipsi. Segons dades de l'Ajuntament, l'impacte econòmic que produirà aquest fenomen astronòmic a la ciutat serà d'uns 300.000 euros. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
9: Les entrades per observar l'eclipsi es van esgotar fa unes setmanes als 2 punts d'observació que ha habilitat l'Ajuntament, tant a Mangraners com a la Seu Vella. En aquest sentit, l'alcaldessa accidental Cristina Morón ha explicat com serà el dispositiu d'accés a aquestes zones.
10: A Camps d'Esports hi haurà un servei de llançadora que anirà directament a la Seu Vella per transportar els viatgers, les persones que deixin el seu vehicle amb aquest aparcament dissuasiu i poden accedir de la manera més segura cap a la Seu Vella.
9: Així mateix, Morón ha afegit que s'ha reforçat la línia 7 d'autobús, que és la que arriba als Mangraners, amb un autobús especial Eclipsi que connectarà el punt d'observació amb diferents barris de la ciutat. Morón ha destacat que l'observació s'haurà de fer amb seguretat i ha informat que l'Ajuntament distribuirà ulleres homologades als ciutadans. Des de la Paeria han fet una crida als ciutadans perquè planegin amb antelació els desplaçaments i, sempre que sigui possible, evitin utilitzar els vehicles, que es protegeixin de les altes temperatures i que respectin les indicacions dels cossos policials.
1: El compte enrere oficial de l'Eclipsi, us ho dèiem en titular, s'activarà avui mateix a Tarragona.
0: Serà un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 del vespre, on actuarà la banda Unió Musical de la ciutat i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 6:15 el govern donarà el tret de sortida als actes que ha programat amb motiu de l'eclipsi.
1: Doncs anem a la zona zero d'aquest eclipsi, a l'Ebre, per saber com i amb qui viuran els veïns, en aquest cas de Deltebre, l'esperat fenomen 21 Ràdio Joan Baricat.
11: Ens trobem a Deltebre i li preguntem a la població tres preguntes molt concretes. On veuran l'eclipse, en qui el veuran i si mai havien vist alguna cosa semblant?
12: Potser tot sola.
13: Jo en el meu home, segurament. O potser els tres, ho veurem.
14: Soparet allí a la caseta i ho veurem allí. En els amics i la família i la colla. I anirem a fer un soparet allí.
15: Posen unes quantes amigues. Ens endurem la taula del càmping i allí soparem i ho mirarem allí.
16: És la meva dona, la meva filla i amb un fill. I la família, sopa a casa. Iau.
14: Pues bueno, si puc lo veure a la finca meva, que tinc una finca d'oliveres, i allí, pues, ahí visc el podré veure, que és el terme d'Amposta, i podré veure'l allí.
17: Pues mira, surto en furgoneta, en la camper, i vaig a Àustria i Eslovènia, i llavors entre algun punt entre Àustria i Eslovènia. Clar, com que anem a la furgó no sabem exactament a quins dies, a quina altura estirem de... Però sí, probablement sigui acabant el país d'Àustria, i entrant a Eslovènia.
15: Pues crec que el veuré al port d'Illa de Mar. Allí estan les barques dels pescadors. Allí diuen que és un bon puesto para voreu.
18: En família, en amics o en solitari. Al poble, a la mar o fins i tot a l'estranger. Ningú a Deltebre sembla que es vulgui perdre un eclipsi històric.
1: I la Fundació Preterres acull de nou aquest estiu el programa de vacances Marxem en Família. Aquest any, un moment destacat de l'estada és la preparació per observar l'esperat eclipsi. Ràdio, al Vendrell, Sílvia Martínez.
19: Un taller sobre l'eclipsi per entendre per què es dona aquest fenomen i saber quines fases veurem aquest dimecres. Es tracta d'una activitat especial aquest dimarts a la Casa de Colònies de Calafell, com bé explica Pere Vives, portaveu de la Fundació Pere Tarrés.
20: Hem fet com una petita inclusió dins el nostre programa per intentar explicar a les famílies el que és l'eclipsi i la situació que es donarà.
19: Per gaudir del fenomen s'han repartit ulleres especials. Ara només cal buscar aquell racó per fer de l'experiència un moment inoblidable. Ens en parlen l'Oriol, l'Ilia, l'Enric i la Sara. I també la Lupe i en Banyat, que fa anys que venen des del País Basc.
21: Esperem doncs, bueno, que sigui xulo, no? Recordar-ho, perquè com que és únic, doncs que aquell dia recordem, ostres, estàvem allà i ens vam posar en aquell punt i vam viure aquell moment, o sigui que sigui un moment especial amb la meva filla, doncs, que ho recordem sempre.
22: Segurament anirem a un lloc, igual anem al castell.
23: Una amiga meva ha vingut aquest any per primer cop,
2: per veure també l'eclipsi amb la seva família.
12: Nunca he visto un eclipse y me gustaría ver.
19: Cada any 3.000 persones gaudeixen del programa Marxem en Família. Les que ho facin aquesta setmana afegiran una experiència excepcional.
1: 4 minuts i un quart de 3 i l'Associació Astrodiversitat ha preparat diversos punts d'observació perquè les persones amb discapacitat visual puguin viure el fenomen astronòmic d'una manera accessible. Un d'ells el trobarem a Riumar, Canal T, Martí Carot.
22: L'objectiu és que la diversitat visual no sigui una barrera per viure el fenomen astronòmic i que l'eclipsi es pugui experimentar també a través de l'oïda i d'altres sentits. A la Biblioplatja de Riumar hi ha un d'estos punts seleccionats. Lola Casanova és la regidora d'Enfocament Turístic de Deltebre.
23: Perquè també puguem gaudir de l'eclipse, perquè el que volem és fer un eclipse que sigui universal, que sigui per a tothom i que tothom tingui l'oportunitat de gaudir-lo. I este dispositiu lo situarem al Riumar, a la Biblioplatja, perquè pues, totes aquelles persones que són invidents, ho puguen gaudir de l'eclipsi a través del so.
22: El divulgador científic Carlos Uriarte explica que a través dels ultrasons un dispositiu i uns auriculars transformaran en sons els canvis que es produeixen a mesura que la Lluna va tapant el Sol.
24: Un aparell, que tu te poses aquí uns auriculars, i conforme la Lluna va tapant aquest Sol, els tons del so són diferents i fan com juguen com una mena com de melodia, no?
22: La iniciativa aposta per convertir un fenomen eminentment visual en una experiència sensorial i accessible.
1: I és que la peculiaritat que envolta l'eclipsi solar total provoca que es visqui amb il·lusió per molts motius. Un fenomen efímer per tots aquells que el vagin a veure i especialment pels qui s'han proposat fotografiar-lo al nou FM a Ona Fàbrega.
25: Dos fotògrafs d'Osona, Ramon Jolís de Sant Vicenç de Torelló i Xevi Lozano de Torelló, han viatjat per fotografiar l'eclipsi solar total que es viurà aquest dimecres a la península. L'objectiu és aconseguir una bona fotografia durant el moment més espectacular de l'eclipsi, que durarà aproximadament un minut. Per això, els dos fotògrafs s'han preparat amb material especial i han buscat diverses maneres de captar el fenomen.
26: Hi ha tota la part de parcialitat que s'anirà tapant el sol mica mica, i llavors l'important que és la totalitat, que serà aquest minut frenètic que tindrem per intentar fer la foto i que quedi bé amb el poc temps que tindrem.
25: Els dos fotògrafs expliquen que, tot i la preparació, la meteorologia també juga un paper important. Un núvol podria tapar el sol just en el moment clau i fer malbé tota la feina. Ramon Jolís destaca, però, que en aquest tipus de fotografies el més important és la totalitat del fenomen i aprofitar al màxim aquest minut tan especial.
1: I us ho hem anat dient aquests últims dies i ho tornem a fer avui. Mirar l'eclipsi solar de demà sense les ulleres homologades pot provocar lesions irreversibles a la retina. Els experts concreten que l'exposició sense protecció pot causar una retinopatia solar. Cugat Media, Tina Forest.
27: Es tracta d'una lesió que afecta l'epiteli pigmentari de la retina i els fotoreceptors, les cèl·lules responsables de la percepció dels colors i dels detalls més fins de la visió. Sandra Ubia, oftalmòloga de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, explica alguns dels símptomes que podem notar.
28: El que podem notar són la visió d'una taca central denominat escotoma. També podem percebre certes alteracions en els colors per les lesions d'aquestes cèl·lules, d'aquests fotoreceptors de la retina, que són els cons de la màcula. I també podem notar metamorfòpsia o la sensació que, per exemple, els objectes els veiem deformats.
27: Aquests símptomes poden aparèixer de manera immediata o bé hores després de l'exposició. Davant qualsevol d'aquests senyals, Ubia recomana acudir al servei d'urgències perquè un oftalmòleg pugui valorar l'abast de la lesió.
1: I molt pendents estem, evidentment, de la previsió del temps que condicionarà o no la visió del fenomen. El servei meteorològic preveu una tarda de dimecres marcada per la calor amb alguns núvols que poden condicionar l'observació, especialment al sud.
0: Durant la tarda circularan bandes de núvols als procedents del sud-oest i a partir del vespre es formaran núvols baixos al terç sud, precisament la zona on l'eclipsi serà total. Al Pirineu i Prepirineu s'esperen xàfecs i tempestes, mentre que al conjunt del país la visibilitat serà bona.
5: Notícies en xarxa.
1: En punt un quart de tres, eclipsi a banda. Aquest dimarts seguim molt pendents del terratrèmol que va afectar ahir Colòmbia de 7,4 graus i que ja ha provocat 132 morts, segons el darrer balanç oficial.
0: Pel que fa al nombre de ferits, la xifra arriba ja als 700, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres són provisionals i poden canviar a mesura que avancen les avaluacions de danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
1: Des de Catalunya, el conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duch, i el delegat del govern als Estats Andins, Ponents es reuniran aquest dimarts amb els casals catalans a Colòmbia.
0: La trobada, que serà per videoconferència, se celebrarà a les 3 de la tarda, hora de Catalunya, 8 del matí, hora local. L'objectiu és conèixer la situació dels catalans i rebre'n informació actualitzada.
1: I us ho dèiem, en títols, l'Ajuntament de Barcelona anuncia la instal·lació de 99 noves càmeres de videovigilància després d'obtenir el permís de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya.
0: El Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, els Encants o el Parc de la Pegaso són alguns dels espais on s'estan posant.
1: A capital catalana hi ara mateix 186 càmeres i abans del juny de l'any vinent es preveu que n'hi hagi 660. Marc Dalmau, bon dia.
3: Bon dia, Jordi. El desplegament forma part de l'estratègia municipal de seguretat que combina més presència policial, tecnologia i noves eines. Els criteris per instal·lar noves càmeres de videovigilància són l'afluència de gent, la concentració de delictes i la possibilitat d'amenaces terroristes. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, explica que la finalitat és l'efecte dissuasori i preventiu.
4: D'una banda, té un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives i incíviques i d'altra, facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus. És una eina complementària a la tasca de la Guàrdia Urbana i contribueix a millorar la resposta dels serveis de seguretat.
3: Són càmeres que no comptaran amb la intel·ligència artificial i, per tant, tampoc hi haurà reconeixement facial.
4: I després hi ha espais que estan vedats per poder-hi posar les càmeres. Per exemple, quan diem el front marítim, estem excloent d'aquí del front marítim les platges, no? Per exemple, doncs a les platges no hi haurà càmeres de videovigilància. És a dir, hem de compaginar els elements de seguretat amb els elements també de respecte als mínims elements de privacitat.
3: El pla de videovigilància arribarà a tots els districtes de Barcelona. Això sí, el consistori insisteix que aquestes càmeres tan sols cobreixen el 5% del territori.
1: I encara a Barcelona, el servei dels ferrocarrils està tallat des d'aquest dimarts entre les estacions de Gràcia i Sarrià a la línia Barcelona-Vallès per la renovació de la via en aquest tram.
0: Les obres s'allargaran fins al 23 d'agost i mentre duri el tall hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, la Bonanova, les Tres Torres i Sarrià.
1: I a Tarragona el port podria acollir creuers a l'hivern per primer cop. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: La temporada de creuers va arrencar el passat mes d'abril. Els mesos de juliol i agost estan anant molt bé, però la temporada alta arribarà al setembre i a l'octubre. Són els mesos més forts a Tarragona. El més innovador és que podria haver-hi ja aquest desembre els primers creuers hivernals. Ho ha avançat Alba Colet, directora de Tarragona Cruisport.
7: És molt interessant perquè és un moment on no tenim turisme i on ens pot donar, bueno, pues que de tant en tant tinguem una mica de moment, anem desplaçant, no? I aquí se'ns obren, bueno, pues, evident, el producte cultural sempre estarà, però el que se'ns obre és l'oportunitat també de dir, bueno, productes com les calçotades, o sigui, anem a buscar aquelles experiències que puguin ser diferenciadores i que diguin, ah, pues mira, és interessant, no? Perquè això no ho puc fer durant la resta de l'any.
6: Es manté la previsió de 160.000 creueristes per aquesta temporada, tot i que han arribat alguns creuers no esperats, més enllà dels de la companyia MSC Cruceros, que operen cada divendres.
1: 11 minuts i dos quarts de tres, i Olesa de Montserrat supera el 60% de recollida selectiva amb els primers resultats del nou model de gestió dels residus. Olesa, Ràdio, Adrià Carreras.
8: Tal i com apunten les dades, la recollida selectiva ha passat del 36% registrat abans de la implantació del nou sistema al 57,7% durant el mes de maig i al 60,1% al juny. Paral·lelament, la quantitat de residus disposats a la fracció de resta s'ha reduït un 14,5%, mentre que la recollida d'orgànica ha augmentat un 9,5%. Per tant, la disminució del 14,5% d'aquesta fracció pot traduir-se en un estalvi important per a les finances municipals. L'Ajuntament calcula que si aquesta tendència es consolida, la reducció dels costos de tractament podria situar-se al voltant dels 200.000 euros anuals, comptant que l'any passat la gestió de la fracció de resta va suposar una despesa aproximada de 800.000 euros. El desplegament del nou model encara no ha finalitzat completament. Per aquest motiu, les dades actuals s'han d'interpretar com una primera fotografia de l'evolució del servei.
1: I moment ara per la cultura. I per començar, 10 minuts i dos quarts de tres, per la Festa Major de l'Escala, comptarà amb una seixantena d'activitats entre el 28 d'aquest mes d'agost i el 2 de setembre. Entre les novetats de la programació d'enguany es recuperen les dues orquestres de tarda, una cantada de veneres i s'amplien els dies de barraques. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
9: Del 28 d'agost al 2 de setembre, més d'una seixantena d'actes es realitzaran a l'Escala amb motiu de la Festa Major.
10: La programació compta amb activitats infantils, cercaviles, concerts, espectacles de circ i teatre, sardanes, trobades esportives o visites patrimonials. Entre les principals novetats, la trobada recupera el format de dues grans orquestres amb la Maravella i la Salvatana, una cantada de veneres amb els pescadors de l'Escala i també la celebració de la 36a edició de la trobada gegantera. Jordi Roura, de la Comissió de la Festa Major.
11: Tenim un any més de Festa Major respecte a l'any passat i això ens implica pràcticament organitzar una seixantena d'activitats en tots aquests dies de Festa Major i per la petició, bàsicament, del públic que participa d'aquesta activitat, doncs ampliem a dues orquestres que seran la Salvatana i la Maravella.
10: Les barraques tenen com a caps de cartell els DJs de Flash FM i Boom Boom Fighters. També s'ha inclòs una proposta trencadora, com són les versions electròniques de cançons tradicionals catalanes de DJ Kazoo, i enguany els concerts s'estendran un dia més de l'habitual, ja que l'1 de setembre es traslladaran a la Sala Polivalent per recordar clàssics dels 80 i 90.
1: I Sant Vicenç dels Horts premiarà novament els millors versos en llengua catalana. Serà motiu de l'11a edició del Premi de Poesia Narcís Lunes i Bolòs. Ràdio Sant Vicenç, Sara Cabrera.
13: La convocatòria del Premi Narcís Lunes i Bolòs s'ha obert a l'agost i les obres es poden presentar fins al 29 d'octubre, ja sigui en la categoria de poemari o de poema individual. En la primera dècada de trajectòria, el guardó ha reconegut poetes d'arreu de Catalunya, com Jordi Cervera Nogués, Israel Clara López o Sonia Moya Villanueva. El certamen adult completa una llarga trajectòria de promoció de les lletres catalanes entre infants i joves, amb 40 edicions del premi adreçades a aquest públic.
1: I arribarem als esports amb música.

0: Dues propostes ben diferents. Per començar, els Sopa de Cabra passaran avui per Sitges.
1: La veterana formació catalana serà la protagonista del concert d'aquest dimarts al Festival Jardins de Terramar. ¿Cómo quieres que te quiera si no
0: te tengo aquí? ¿Cómo quieres que... I a la Costa Brava, Rosario actuarà avui a Cap Roig.
1: La cantant, compositora i actriu madrilenya farà un repàs als seus grans èxits al festival que se celebra a Calella de Palafrugell.

0: Doncs amb la veu de Rosario, 7 minuts i 2 quarts de 3, arribem als esports. Esports que ens porta avui el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El Barça ha anunciat que Ronald Araújo marxa cedit al Liverpool.
1: Bon dia, Jordi, i ho farà fins a final de temporada, fins a l'estiu del 2027, un nou moviment estival del conjunt blaugrana. El futbolista uruguaià parlava ja pels mitjans del club anglès.
2: Porque un club como el Liverpool siempre tiene que estar ahí luchando y ir a por lo más. Lo más significa ganar títulos y bueno, un mensaje a la afición y agradecimiento, ¿no? Primero por la recepción y bueno, que voy a trabajar duro, dejar todo en la cancha para poder conseguir los títulos que es lo que queremos y lo que quiero.
1: Amb aquesta carpeta tanca, l'entitat culer espera poder anunciar en les pròximes hores el fitxatge de Rodri, mentre continua el pols amb l'Atlético de Madrid per desencallar la contractació de Julián Álvarez. De la seva banda, l'equip continua amb la seva preparació amb una nova sessió d'entrenament realitzada aquest matí i que ha comptat amb la presència de Jules Koundé. L'internacional francès ha tornat a la disciplina blaugrana després de disputar el Mundial. De la seva banda, l'Espanyol també ha tornat a la feina per començar a preparar el debut en Lliga el pròxim diumenge a casa contra el Llevant. També debutaran en Lliga aquest cap de setmana, però a segona divisió, el Girona, que va anunciar que ha arribat als 10.000 abonats, i el Sabadell, que ja han sortit. El Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Calu Chingiere, procedent del Llevant. La migcentre defensiva de 20 anys és internacional sub-20 amb Nigèria i va debutar a la Lliga Espanyola amb el Betis, on va disputar dues temporades abans de fitxar pel conjunt granota. Calu es mostra amb ganes de continuar millorant el seu futbol.
3: When I got the information that I'll be...
4: Quan vaig obtenir la informació que aniria al Badalona, estava emocionada, molt emocionada. I només tinc esperit positiu en mi i em vaig dir a mi mateixa, aniré allà i ho faré bé per mi. Només tinc la mentalitat positiva que tot estarà bé i aquesta temporada serà millor.
3: And this season is going to be better. And before coming, I've...
4: Abans de venir m'he posat un objectiu, perquè ja he jugat abans a Espanya i ha estat una mica difícil. Així que intento establir un objectiu per mi aquesta temporada, ser una millor jugadora, treballar fort per aconseguir els meus objectius.
3: To achieve my goals.
1: En handbol, el Barça ja treballa en camp, on s'hi estarà fins dijous per fer la part de la preparació de cara al curs 26-27, on els blaugranes són els defensors de tots els títols en joc. En aquest sentit, n'han parlat el capità Ludovic Fàbregas i el tècnic Carlos Ortega.
5: L'exigència és màxim des de l'inici fins al final de la temporada. Tenim molts objectius, que serà molt complicat, però tenim aquesta ambició per aquest any també de guanyar tots els títols si és possible i, si no, guanyar el màxim títols possible durant la temporada.
6: Des de que jo soc entrenador del Barça,

0: Barça hem vingut 5 vegades i hem guanyat 3 Copes d'Europa, no? Per què no soñar és lliure, no? Per què no hem de guanyar una altra, no?
1: I notícia d'aquest matí, Jordi, a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Marta Mitjan s'ha classificat per a les semifinals dels 800 metres fent el rècord de Catalunya. L'atleta aranyenca s'estrena a l'europeu d'atletisme de Birmingham obtenint la seva millor marca personal.
2: Bones notícies, doncs, des dels europeus. Gràcies, Jordi, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
0: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Molt bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa a migdia, amb Jordi Casino.
1: Mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. Això és el que preveu el Servei Català de Trànsit a l'Ebre, al Camp de Tarragona, també a Ponent, on ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
3: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, d'acord? L'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre, pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
1: És dimarts, 11 d'agost de 2026. Tenim més titulars. El compte enrere de l'eclipsi s'activarà avui mateix a Tarragona, Marc Pijoan.
4: Serà en un acte que es farà al parc de l'amfiteatre a partir de les 8 i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 6:15 el govern donarà el tret de sortida als actes amb motiu de l'eclipsi.
1: Molt pendents estem dels núvols que podrien fer la guitza, sobretot al sud demà.
4: El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor i amb alguns núvols que poden condicionar l'observació de l'eclipsi solar, especialment a Tarragona i l'Ebre.
1: Per avui, activats diversos avisos per pluges intenses al Pirineu, al Prepirineu, també a l'est de Catalunya, abans d'una nova calorada a partir de demà. Previsió del temps, Marc Jaureguizar.
5: Hem tingut un matí de dimarts tranquil, assolellat, encara amb restes de nuvolades, sobretot a moltes viles costaneres de la Costa Brava i també de les Terres de l'Ebre, però sense més conseqüències. Amb unes temperatures que han anat pujant ràpidament i, de fet, a l'Ebre, en les 12 del migdia ja registràvem 35 graus i aquestes hores fins primeres hores de la tarda els valors a les màximes s'enfilaran sobretot a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central i també el Pla de Lleida. Amb una tarda on es presenta moguda meteorològicament parlant amb ruixats que apareixeran sobretot al Pirineu, Prepirineu i arribarem a les comarques de la Catalunya Central on puntualment tindrem xàfecs que localment descarregaran amb molta intensitat. Haurem d'estar pendents a cavall de les comarques de la Noguera, de la Segarra, del Sud Sonès, de l'Alt Urgell, perquè aquí els ruixats inclús podrien descarregar amb calamarsa o pedra.
1: Més coses, ja són 169 els morts pel terratrèmol a Colòmbia.
4: Segons el darrer balanç oficial, el nombre de ferits arriba ja als 900, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres poden canviar a mesura que avancen les avaluacions dels danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
1: I Barcelona continua apostant per la videovigilància.
4: L'Ajuntament instal·larà prop de 100 càmeres noves en diferents punts de la ciutat abans de finals d'any. Concretament, el consistori ja ha rebut l'autorització per instal·lar aparells al Passeig del Born, als búnquers del Carmel i a l'Anella Olímpica. Albert Valla és el regidor de Seguretat.
6: Un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i l'altre facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus.
1: Encara Barcelona sense servei des d'avui al tram entre Gràcia i Sarrià dels Ferrocarrils.
4: Les obres s'allargaran fins al dia 23 d'aquest mateix mes i mentrestant hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades.
1: A Barcelona, Tarragona, que podria acollir creuers a l'hivern per primer cop.
4: La temporada va arrencar a l'abril amb la previsió de 160.000 creueristes per aquest exercici, tot i que n'han arribat alguns no previstos, un fet que podria permetre superar aquesta xifra.
1: Cultura presentada a la Festa Major de l'Escala,
4: que comptarà amb una seixantena d'activitats. Entre les novetats, es recuperen les dues orquestres de tarda i una cantada d'havaneres.
1: Esports, Jordi Cervantes, Araujo marxa cedit al Liverpool.
7: El jugador uruguaià ha deixat el Barça per marxar durant una temporada al conjunt anglès. Després d'aquest anunci, l'entitat blaugrana espera poder tancar en les pròximes hores l'arribada de Rodri.
1: El control de so Lluís Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista, Montseuguet i Albert Güell passen 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada aquest dimarts. Catalunya, que viurà demà una mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. A les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, Trànsit ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. La previsió és que un 60% de la mobilitat per veure aquest fenomen sigui comarcal i l'organisme descarta hores d'ara desplaçaments de llarg recorregut. Anna Ruiz, bon dia.
8: Bon dia, Jordi. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, que serà l'eix principal de mobilitat i on es restringirà la circulació de camions. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
3: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre. Pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
8: Trànsit facilitarà alternatives, la C25 i la 2 per als desplaçaments cap a Ponent. L'AP2 per accedir a zones d'observació de Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, la 7 i la Nacional 340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més enllà d'aquestes recomanacions de circulació, Lamiel n'ha fet altres de caràcter més general.
3: Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i, per tant, les avaries causen al final congestió. Recordar programar-se, sortir amb temps i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
8: Indicacions també per part dels Mossos d'Esquadra remarquen la importància de no aturar-se als vorals de les vies per permetre el pas de les emergències en cas que fos necessari. Mònica Lluís és la cap de la Comissaria General de Mobilitat.
9: Insisteixo que l'objectiu és garantir que els vehicles d'emergència puguin tenir pas, doncs, en cas precisament per això, per respondre doncs, a una assistència sanitària. Més enllà de la multa, el que hem de fer és una conducció responsable, amb consciència i que hi ha estacionaments que estan específicament habilitats. I el que es vol és no obstaculitzar la circulació perquè tothom pugui arribar doncs, al lloc on tingui previst realitzar l'observació de l'eclipsi.
8: Per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i la 2.
1: Doncs encara parlant de seguretat i també de mobilitat, la Guàrdia Urbana a Barcelona reforçarà la vigilància als miradors, a les platges, a Collserola i altres espais oberts davant la previsió de concentracions de persones per seguir l'eclipsi.
4: L'Ajuntament activarà un dispositiu especial de seguretat, mobilitat i convivència entre les 2 de la tarda i les 12 de la nit, que implicarà totes les unitats operatives del cos. L'operatiu també preveu reforçar la regulació del trànsit i la coordinació amb els serveis d'emergència.
1: I Lleida mobilitzarà prop de 200 professionals per controlar l'accés a les zones que s'han habilitat per veure l'eclipsi. Segons dades de l'Ajuntament, l'impacte econòmic que produirà aquest fenomen astronòmic a la ciutat serà d'uns 300.000 euros. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
10: Les entrades per observar l'eclipsi es van esgotar fa unes setmanes als dos punts d'observació que ha habilitat l'Ajuntament, tant a Mangraners com a la Seu Vella. En aquest sentit, l'alcaldessa accidental Cristina Morón ha explicat com serà el dispositiu d'accés a aquestes zones.
11: A Camps Esports hi haurà un servei de llançadora que anirà directament a la Seu Vella per transportar els viatgers, les persones que deixin el seu vehicle amb aquest aparcament dissuasiu i podin accedir de la manera més segura cap a la Seu Vella.
10: Així mateix, Morón ha afegit que s'ha reforçat la línia 7 d'autobús, que és la que arriba als Mangraners, amb un autobús especial eclipsi que connectarà el punt d'observació amb diferents barris de la ciutat. Morón ha destacat que l'observació s'haurà de fer amb seguretat i ha informat que l'Ajuntament distribuirà ulleres homologades als ciutadans. Des de la Paeria han fet una crida als ciutadans perquè planegin amb antelació els desplaçaments i, sempre que sigui possible, evitin utilitzar els vehicles, que es protegeixin de les altes temperatures i que respectin les indicacions dels cossos policials.
1: I el compte enrere oficial de l'eclipsi s'activarà avui mateix a Tarragona.
4: Serà en un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 del vespre, on actuarà la banda Unió Musical de la ciutat i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 5:45 el govern donarà el tret de sortida als actes que ha programat amb motiu d'aquest eclipsi.
1: Doncs anem a la zona 0, podríem dir, de l'eclipsi, a l'Ebre, per saber com i amb qui viuran els veïns, en aquest cas del Deltebre, l'esperat fenomen 21 Ràdio, Joan Bericat.
12: Ens trobem a Deltebre i li preguntem a la població tres preguntes molt concretes. On veuran l'eclipse, en qui el veuran i si mai havien vist alguna cosa semblant?
13: Potser tot sola.
14: Jo en el meu home, segurament. O potser els tres, ho veurem.
15: Soparet allí a la caseta i ho veurem allí. En els amics, la família i la colla. I anirem a fer un soparet allí.
16: Posen unes quantes amigues. Ens endurem la taula del càmping i allí soparem i ho mirarem allí.
17: És la meva dona, la meva filla i el meu fill. I a la família, sopa a casa, iau.
15: Pues bueno, si puc lo veure a la finca meva, que tinc una finca d'oliveres, i allí, pues, ahí visc el podré veure, que és el terme d'Amposta, i podré veure'l allí.
18: Pues mira, surto en furgoneta, en la camper, i vaig a Àustria i Eslovènia, i llavors entre algun punt entre Àustria i Eslovènia. Clar, com que anem a la furgó no sabem exactament a quins dies, a quina altura estirem de... Però sí, probablement sigui acabant el país d'Àustria, perdó, i entrant a Eslovènia.
16: Pues crec que el veuré al port d'Illa de Mar. Allí estan les barques dels pescadors. Allí diuen que és un bon lloc per a veure-ho.
19: En família, en amics o en solitari.
13: al poble, a la mar o fins i tot a l'estranger. Ningú a Deltebre sembla que es vulgui perdre un eclipsi històric.
1: Poc de 5 minuts i arribem a 3:45 de la tarda i l'associació Astrodiversitat ha preparat diversos punts d'observació perquè les persones amb discapacitat visual puguin viure el fenomen astronòmic d'una manera accessible. Un d'ells el trobarem a Riu Mar, canal T Martí Carot.
19: L'objectiu és que la diversitat visual no sigui una barrera per viure el fenomen astronòmic i que l'eclipsi es pugui experimentar també a través de l'oïda i d'altres sentits. A la Biblioplatja de Riu Mar hi ha un d'estos punts seleccionats. Lola Casanova és la regidora d'Enfocament Turístic de Deltebre.
20: Para que també puguen gaudir de l'eclipse, perquè el que volem és fer un eclipse que sigui universal, que sigui per a tothom i que tothom tingui l'oportunitat de gaudir-lo. I este dispositiu lo situarem al Riu Mar, a la Biblioplatja, para que pues, totes aquelles persones que són invidents, ho puguen gaudir de l'eclipse a través del so.
19: El divulgador científic Carlos Uriarte explica que a través dels ultrasons un dispositiu i uns auriculars transformaran en sons els canvis que es produeixen a mesura que la Lluna va tapant el Sol.
21: Un aparell, que tu te poses aquí uns auriculars, i conforme la Lluna va tapant aquest Sol, els tons del so són diferents i fan com juguen com una mena com de melodia, no?
19: La iniciativa aposta per convertir un fenomen eminentment visual en una experiència sensorial i accessible.
1: I la peculiaritat que envolta l'eclipsi solar total provoca que es visqui amb il·lusió per molts motius. Un fenomen efímer per tots aquells que el vagin a veure i especialment pels qui s'han proposat fotografiar-lo al nou FM Ona Fàbrega.
22: Dos fotògrafs d'Osona, Ramon Jolís de Sant Vicenç de Torelló i Xevi Lozano de Torelló, han viatjat per fotografiar l'eclipsi solar total que es viurà aquest dimecres a la península. L'objectiu és aconseguir una bona fotografia durant el moment més espectacular de l'eclipsi, que durarà aproximadament un minut. Per això, els dos fotògrafs s'han preparat amb material especial i han buscat diverses maneres de captar el fenomen.
23: Hi ha tota la part de parcialitat que s'anirà tapant el sol mica en mica, i llavors l'important que és la totalitat, que serà aquest minut frenètic que tindrem per intentar fer la foto i que quedi bé amb el poc temps que tindrem.
22: Els dos fotògrafs expliquen que, tot i la preparació, la meteorologia també juga un paper important. Un núvol podria tapar el sol just en el moment clau i fer malbé tota la feina. Ramon Jolís destaca, però, que en aquest tipus de fotografies el més important és la totalitat del fenomen i aprofitar al màxim aquest minut tan especial.
1: Doncs aquest dimecres, dia 12 d'agost, arribarà doncs un moment molt esperat pels astrònoms que han estudiat durant anys quin serà el millor lloc per veure l'eclipsi solar, segons el que els és més convenient pels seus interessos i desplaçar-se en previsió. Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
24: Mercia de Campos, un poble de menys de 50 habitants a prop de Palència, és el punt de trobada europeu d'astrònoms amb telescopis i també un campament científic internacional per a aquest eclipsi. Qui s'hi ha desplaçat ha sigut Jordi Lopesinos, astrònom i autor de manual d'observació d'eclipsis de sol. El mataroní fotografiarà l'eclipsi, una tasca complexa juntament amb aficionats arreu del món, en un camp científic en què també s'aprofitarà l'esdeveniment del 12 d'agost per fer-hi experiments en un emplaçament espectacular, segons ha explicat a Mataró Ràdio.
25: Tenim un cel que des de dins del poble es veu la Via Làctia. És espectacular. Som uns 200 participants, 60-70 telescopis que hi van. Són molts que són astrofotògrafs. I fan, jo també faré, amb fotografies de cel profundes.
24: Després de l'eclipsi, Lopesinos posarà ja a la vista el següent fenomen astronòmic amb aquestes característiques. I és que el 2 d'agost del 2027 es desplaçarà fins a Andalusia per seguir el segon dels tres eclipsis que hi ha a la península Ibèrica en els propers 2 anys.
1: 2 minuts i en punt 3:45 de la tarda. Us ho hem anat dient aquests últims dies, ho tornem a fer avui. Mirar l'eclipsi solar de demà sense les ulleres homologades pot provocar lesions irreversibles a la retina. Els experts concreten que l'exposició sense protecció pot causar una retinopatia solar. Cugat Media, Tina Forest.
26: Es tracta d'una lesió que afecta l'epiteli pigmentari de la retina i els fotoreceptors, les cèl·lules responsables de la percepció dels colors i dels detalls més fins de la visió. Sandra Ubia, oftalmòloga de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, explica alguns dels símptomes que podem notar.
27: El que podem notar són la visió d'una taca central, denominat escotoma. També podem percebre certes alteracions en els colors per les lesions d'aquestes cèl·lules, d'aquests fotoreceptors de la retina, que són els cons de la màcula, i també podem notar metamorfòpsia o la sensació que, per exemple, els objectes els veiem deformats.
26: Aquests símptomes poden aparèixer de manera immediata o bé hores després de l'exposició. Davant qualsevol d'aquests senyals, Ubia recomana acudir al servei d'urgències perquè un oftalmòleg pugui valorar l'abast de la lesió.
1: I molt pendents estem, evidentment, de la previsió del temps que condicionarà o no la visió del fenomen. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor amb alguns núvols que poden condicionar l'observació, especialment justament al sud.
4: Durant la tarda circularan bandes de núvols alts procedents del sud-oest i a partir del vespre es formaran núvols baixos al terç sud, precisament a la zona on l'eclipsi serà total. Al Pirineu i Prepirineu s'esperen xàfecs i tempestes, mentre que a la resta del país la visibilitat serà bona.
0: Notícies en xarxa.
1: Doncs eclipsi a banda, en punt 3:15 de la tarda. Aquest dimarts seguim molt pendents del terratrèmol que va afectar a Colòmbia de 7,4 graus i que ja ha provocat 169 morts, segons el darrer balanç oficial.
4: Pel que fa al nombre de ferits, la xifra arriba ja als 900, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres són provisionals i poden canviar a mesura que avancen les avaluacions de danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
1: Des de Catalunya, el conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duch, i el delegat del govern als Estats Andins, Antoni Vicenç i Vives, es reuniran aquest dimarts amb els casals catalans a Colòmbia.
4: La trobada, que serà per videoconferència, se celebrarà a les 3 de la tarda, hora de Catalunya, 8 del matí, hora local, i l'objectiu és conèixer la situació dels catalans i rebre'n informació actualitzada.
1: I us ho destacam en titulars. L'Ajuntament de Barcelona anuncia la instal·lació de 99 noves càmeres de videovigilància després d'obtenir el permís de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya.
4: El Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, els Encants o el Parc de la Pegaso són alguns dels espais on se n'estan posant.
1: A la capital catalana n'hi ha ara mateix 186 de càmeres i abans del juny de l'any vinent es preveu que n'hi hagi 660. Marc Dalmau, bon dia.
2: Bon dia, Jordi. El desplegament forma part de l'estratègia municipal de seguretat que combina més presència policial, tecnologia i noves eines. Els criteris per instal·lar noves càmeres de videovigilància són l'afluència de gent, la concentració de delictes i la possibilitat d'amenaces terroristes. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, explica que la finalitat és l'efecte dissuasori i preventiu.
3: D'una banda, té un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i d'altra, facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus. És una eina complementària a la tasca de la Guàrdia Urbana i contribueix a millorar la resposta dels serveis de seguretat.
2: Són càmeres que no comptaran amb la intel·ligència artificial i, per tant, tampoc hi haurà reconeixement facial.
3: I després hi ha espais que estan vedats per poder-hi posar les càmeres. Per exemple, quan diem el front marítim, estem excloent d'aquí del front marítim les platges, no? Per exemple, doncs a les platges no hi haurà càmeres de videovigilància. És a dir, hem de compaginar els elements de seguretat amb els elements també de respecte als mínims elements de privacitat.
2: El pla de videovigilància arribarà a tots els districtes de Barcelona. Això sí, el consistori insisteix que aquestes càmeres tan sols cobreixen el 5% del territori.
1: Doncs encara a la ciutat de Barcelona el servei dels ferrocarrils està tallat des d'aquest dimarts entre les estacions de Gràcia i Sarrià a la línia Barcelona-Vallès per la renovació de la via en aquest tram.
4: Les obres s'allargaran fins al dia 23 d'agost i mentre duri el tall hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, la Bona Nova, les Tres Torres i Sarrià.
1: I el port de Tarragona podria acollir i creuers a l'hivern per primer cop. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: La temporada de creuers va arrencar el passat mes d'abril. Els mesos de juliol i agost estan anant molt bé, però la temporada alta arribarà al setembre i a l'octubre. Són els mesos més forts a Tarragona. El més innovador és que podria haver-hi ja aquest desembre els primers creuers hivernals. Ho ha avançat Alba Colet, directora de Tarragona Cruisport.
6: És molt interessant perquè és un moment on no tenim turisme i on ens pot donar, bueno, pues cada tant en tant tinguem una mica de moment, anem desplaçant, no? I aquí se'ns obren, bueno, pues, evident, el producte cultural sempre estarà, però el que se'ns obre és l'oportunitat també de dir, bueno, productes com les calçotades, o sigui, anem a buscar aquelles experiències que puguin ser diferenciadores i que diuen, ah, pues mira, és interessant, no? Perquè això no ho puc fer durant la resta de l'any.
5: Es manté la previsió de 160.000 creueristes per aquesta temporada, tot i que han arribat alguns creuers no esperats, més enllà dels de la companyia MSC Cruceros, que operen cada divendres.
1: 11 minuts i arribem a les 3 i el Departament de Territori ha licitat per un import de prop de 8,9 milions d'euros les obres per a la pacificació de la Nacional 2 i la creació d'un carril bici al seu pas per Mataró. Es preveu que les obres comencin aquest hivern i tinguin una durada d'un any i mig.
4: L'actuació s'emmarca en el desplegament del conveni Maresme per a transformar la mobilitat al corredor de la N2 i la C32, que convertirà la carretera en un eix cívic per afavorir la seguretat i la mobilitat local.
7: local.
1: I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquest dilluns a la nit al carrer del riu Túria del Prat del Llobregat. S'han localitzat 32 beines i 5 cartutxos a la via pública.
7: Segons han explicat fons policials, no hi ha constància de cap persona ferida ni s'ha fet cap detenció. La policia investiga si els fets estan relacionats amb un incident registrat hores abans a la plaça de l'Amistat, on un testimoni també havia alertat d'haver vist una arma de foc.
1: I moment ara per la cultura. I per començar, per la Festa Major de l'Escala, comptarà amb una seixantena d'activitats entre el 28 d'aquest mes d'agost i el 2 de setembre. Entre les novetats de la programació d'enguany es recuperen les dues orquestres de tarda, una cantada d'havaneres, i s'amplien els dies de les barraques. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
8: Del 28 d'agost al 2 de setembre, més d'una seixantena d'actes es realitzaran a l'Escala amb motiu de la Festa Major. La programació compta amb activitats infantils, cercaviles, concerts, espectacles de circ i teatre, sardanes, trobades esportives o visites patrimonials. Entre les principals novetats, la trobada recupera el format de dues grans orquestres amb la Meravella i la Salvatana, una cantada de veneres amb els pescadors de l'Escala i també la celebració de la 36a edició de la trobada gegantera. Jordi Roura, de la Comissió de la Festa Major.
9: Tenim un any més de Festa Major respecte a l'any passat i això ens implica pràcticament organitzar una seixantena d'activitats en tots aquests dies de Festa Major i per la petició, bàsicament, del públic que participa d'aquesta activitat, doncs ampliem a dues orquestres que seran la Salvatana i la Meravella.
8: Les barraques tenen com a caps de cartell els DJs de Flash FM i Boom Boom Fighters. També s'ha inclòs una proposta trencadora, com són les versions electròniques de cançons tradicionals catalanes de DJ Kazoo, i enguany els concerts s'estendran un dia més de l'habitual, ja que l'1 de setembre es traslladaran a la Sala Polivalent per recordar clàssics dels 80 i 90.
1: I ens hi trobem ara Tiana, que acull fins diumenge el 82è Congrés Internacional de Joves Esperantistes, una trobada que reuneix prop de 300 participants que parlen Esperanto. Mataró, Ràdio, Judit Vallès.
10: Esperantistes d'arreu del món s'han reunit a Catalunya aquesta setmana en una trobada que se celebra cada any en un punt diferent del món. Enguany la secció catalana ha sigut l'anfitriona, escollint Tiana com a bressol de l'esperantisme durant uns dies, un entorn tranquil i aïllat, alhora proper als principals punts d'interès de l'àrea metropolitana. L'Adam Silke ha vingut des de Polònia, va aprendre esperanto fa 7 anys, el que també li ha donat peu a aprendre el català.
11: Catalunya sempre ha sigut un espai molt ple d'esperantistes, és la meva quarta quedada esperantista a Catalunya i crec que l'ú especial que té aquest espai és que hi ha molta gent que encara ve el moviment esperantista com un moviment polític i les lluites d'aquest moviment estan una mica barrejades amb les lluites lingüístiques que té la gent de Catalunya, d'aquí mateix.
10: Durant aquests dies, tant l'Adam com la resta de participants assistiran a conferències i faran excursions per descobrir el patrimoni català. Aquest any amb Gaudí com a protagonista, coincidint amb el centenari de la seva mort i també amb l'observació de l'eclipsi total de sol, un dels punts forts de la programació.
1: I arribarem als esports amb dues propostes musicals. Els Sopa de Cabra passaran avui per Sitges. D'una sola
7: cosa pots estar segur. La veterana formació catalana serà la protagonista del concert d'aquest dimarts al Festival Jardins de Terramar. ¿Cómo quieres que te quiera
1: si no te tengo aquí? I a la Costa Brava, en Rosario serà la protagonista a Cap Roig.
7: La cantant, compositora i actriu madrilenya farà un repàs als seus grans èxits al festival que se celebra a Calella de Palafrugell. ¿Cómo quieres que te quiera
1: si sé que te perdí? Doncs amb la veu de Rosario arribem als esports. Que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El Barça ha anunciat que Ronald Araujo marxa cedit al Liverpool.
12: Bon dia, Jordi. I ho farà per una temporada. Per tant, tornarà a l'estiu del 2027. El futbolista uruguaià parlava ja pels mitjans del club anglès.
14: Perquè un club com el Liverpool sempre tiene que estar ahí luchando y ir a por lo más. Lo más significa ganar títulos. Y bueno, un mensaje a la afición y agradecimiento, ¿no? Primero por la recepción y bueno, que voy a trabajar duro, dejar todo en la cancha para poder conseguir los títulos que es lo que queremos y lo que quiero.
12: Amb aquesta carpeta tancada, l'entitat culer espera poder anunciar en les pròximes hores el fitxatge de Rodri mentre continua el pols amb l'Atlético de Madrid per desencallar la contractació de Julián Álvarez. De la seva banda, l'equip continua amb la seva preparació amb una nova sessió d'entrenament realitzada aquest matí i que ha comptat amb la presència de Jules Koundé. L'internacional francès ha tornat a la disciplina blaugrana després de disputar el Mundial. De la seva banda, l'Espanyol també ha tornat a la feina per començar a preparar el debut en Lliga aquest pròxim diumenge a casa contra el Llevant. També debutaran en Lliga aquest cap de setmana, però a segona divisió, el Girona, que va anunciar que ha arribat als 10.000 abonats, i el Sabadell, que suma 8.000 socis. Pel que fa als fitxatges pels equips catalans de la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Kalu Chinyere, procedent del Llevant. La migcentra defensiva de 20 anys és internacional sub-20 amb Nigèria i va debutar a la Lliga Espanyola amb el Betis, on va disputar dues temporades abans de fitxar pel conjunt granota. Kalu es mostra amb ganes de continuar millorant el seu futbol.
13: When I got the information that I'll...
15: Quan vaig obtenir la informació que aniria al Badalona, estava emocionada, molt emocionada. I només tinc esperit positiu en mi i em vaig dir a mi mateixa, aniré allà i ho faré bé per mi. Només tinc la mentalitat positiva que tot estarà bé i aquesta temporada serà millor.
13: And this season is going to be better. And before coming, I've...
15: Abans de venir m'he posat un objectiu, perquè ja he jugat abans a Espanya i ha estat una mica difícil. Així que intento establir un objectiu per mi aquesta temporada, ser una millor jugadora, treballar fort per aconseguir els meus objectius.
13: To achieve my goals.
12: En handbol, el Barça ja treballa en camp, on s'hi estarà fins dijous per fer part de la preparació de cara al curs 26-27, on els blaugranes són els defensors de tots els títols en joc. En aquest sentit, n'han parlat el capità Ludovic Fàbregas i el tècnic Carlos Ortega.
16: L'exigència és màxim des de l'inici fins al final de la temporada. Tenim molts objectius, que serà molt complicat, però tenim aquesta ambició per aquest any també de guanyar tots els títols si és

0: La xarxa de comunicació local.
1: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len, aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo te da la alegría, cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena,
2: la fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, les 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula d'aquest

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
2: Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Ràdio Caldes,
2: la banda sonora d'aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. Oh.

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Dimecres a les 8 de la tarda, Quatre Gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del Quatre Gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran Quatre Gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Que tu cuerpo te da la alegría, cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena.
2: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu.
3: Ràdio Caldes.
4: La banda sonora d'aquest estiu.

0: Watch the Box.
1: La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Benvinguts! Sou a Sota les Llambordes, el racó on les històries prenen vida i on cada pedra del camí amaga un secret. Aquí, sota les llambordes, hi trobem tresors literaris, llibres que obren finestres, que ens porten a altres mons, altres èpoques, altres vides. Cada pàgina és una porta que ens entreobre, cada autor una veu que ens guia, cada lectura una empremta que ens transforma. Els llibres són això, vides que es despleguen, aventures que ens fan viatjar i reflexions que ens fan aturar. I només cal aixecar una llamborda literària per descobrir tot el que batega a sota. Sota les llambordes és un espai de conversa amb aquests tresors i amb els seus creadors, autors, autores, veus que fan possible que la literatura continuï viva. Benvingudes i benvinguts a Sota les Llambordes. Segons aquesta entradeta que acabeu d'escoltar, aquest programa està dedicat als llibres, als seus fabricants, també a les persones que els estimen i a les persones que ens arrosseguen al seu univers cultural i artístic. Avui, però, ens filtrarem entre les llambordes en un descens cap a la imaginació. Avui, a sota les llambordes, hi ha un pont antic de pedra humida, que uneix dues ribes i separa dos temps. Un pont que respira, que recorda, que vigila. Quan cau la nit, deixa de ser un camí i es converteix en guardià. I és aquí, en aquest pont, on comença la història de Pauline Bagat, una dona que va arribar a Montclar-le-Vent buscant silenci i va trobar una veu. Prepareu-vos per travessar el pont de la nit, perquè hi ha relats que no es llegeixen, es travessen. Capítol 1. Montclar-le-Vent. Montclar-le-Vent és un petit poble de la Catalunya Nord, encaixat entre muntanyes que sembla vigilar-lo des de fa segles. Les seves cases de pedra, els taulats foscos i el riu que travessa la vall conserven una quietud antiga, com si el temps hi avancés amb una cadència diferent. Al centre, un pont de pedra, el pont de la nit. Uneix dues ribes com si fos un llindar entre el temps, un lloc on la llum s'atura i la memòria respira. Va arribar al poble en caure la tarda, quan la boira començava a descendir per les vessants i l'aire adquiria aquella olor de fusta humida que només existeix a les muntanyes. Havia viatjat sola amb una maleta lleugera i una necessitat de descans que no sabia explicar del tot. El balneari de Montclar-le-Vent, conegut per les seves aigües termals medicinals, s'alçava davant del riu com un refugi silenciós. Els seus murs clars, marcats pel vapor i el pas dels anys, semblaven oferir una promesa de calma. En entrar al vestíbul, Pauline va sentir el contrast entre el fred exterior i la calidesa suau que emanava de les sales de bany.

El silenci era gairebé absolut, trencat només pel murmuri llunyà de l'aigua corrent en algun conducte ocult. Una recepcionista de veu tranquil·la li va lliurar la clau de l'habitació sense fer massa preguntes, com si aquell lloc, el silenci, fos una forma de cortesia. Pauline va avançar pel passadís amb pas serè. La seva figura alta i esbelta projectava una ombra allargada sobre la terra de fusta. Els cabells curts, castanys foscos, encara humits per la boira, li queien amb naturalitat sobre el front. Però eren els seus ulls, d'un blau intens que canviava amb la llum, el que més cridava l'atenció. En aquell instant, sota la il·luminació tènue del balneari, semblaven enfosquir-se cap a un gris profund. La seva mirada desprenia un misteri antic, com si arrossegués una història que ningú no coneix. En arribar a l'habitació, va deixar la maleta sobre el llit i es va acostar a la finestra. Des d'allà, Montclar-le-Vent s'estenia en silenci, embolcallat en una penombra blavosa. El riu corria com un fil fosc entre les cases i més enllà, tot just visible entre la boira, s'alçava el pont de la nit. Pauline el va observar durant uns segons, sense saber per què aquell pont li provocava un lleu estremiment. No era por, tampoc reconeixement. Era una sensació més profunda, inexplicable, com si el pont la mirés a ella. La recepcionista havia dit alguna cosa en jurar-li la clau, una frase gairebé xixuellada que ara tornava a la seva memòria. A la nit, el pont sembla un altre. Pauline no li havia donat importància aleshores, però ara, contemplant la seva silueta a la distància, va sentir que havia arribat a un lloc que no recordava haver conegut, un lloc que, d'alguna manera, semblava esperar-la. El tremolor del pont i el cofre. L'endemà al matí, Pauline es va despertar amb la sensació d'haver dormit en un lloc aliè al món. El silenci del balneari era diferent del de qualsevol altre indret. No era absència de soroll, sinó una calma densa que semblava embolcallar-ho tot. Es va duixar amb aigua tèbia i va baixar al menjador, on unes poques taules ocupaven un saló il·luminat per grans finestrals que donaven al riu. El vapor de les aigües termals ascendia des de les sales contigües i les barrejava amb l'aroma suau del pa acabat de fer. Mentre esmorzava, Pauline observava l'exterior. La boira encara no s'havia retirat del tot i el pont de la nit emergia entre ella com una ombra sòlida. Hi havia alguna cosa en la seva forma, en la manera com la pedra semblava absorbir la llum, que la inquietava sense saber per què. Com a historiadora, acostumada a llegir silencis i a esquerdes del passat, aquella sensació no li era desconeguda. Alguns llocs guarden memòria i altres la reclamen. Després d'esmorzar, va decidir sortir a caminar. L'aire fred li va rossegar el rostre tan bon punt va creuar la porta del balneari. Els carrers de Montclar-le-Vent estaven gairebé buits, només algunes figures es movien amb lentitud, com si el poble despertés més tard que la resta del món. Pauline avançava seguint el curs del riu, atreta per la silueta del pont. Cada pas semblava acostar-la no només a un lloc, sinó a una intuïció que feia temps que dormia dins seu. En arribar a la base del pont, es va aturar. La pedra era humida, coberta per un mols pols fosc que li donava un aspecte encara més antic. Pauline va recolzar la mà sobre la barana i va sentir un lleu calfred, com si la pedra guardés un eco d'alguna cosa que havia passat allí feia dècades. El riu corria sota els seus peus amb un murmuri greu, gairebé solemne.
A l'altra riba, més amunt de la muntanya, es distinguien les ruïnes d'un edifici. Pauline no sabia què era, però la seva estructura derruïda tenia una bellesa inquietant. Finestres sense vidres, murs vençuts pel temps, una silueta que semblava observar la vall des de la seva altura. Una dona gran que passava per allí es va aturar al seu costat i va seguir la seva mirada. L'antiga leproseria va dir en veu baixa: «Fa molts anys que ningú hi puja». La dona es va allunyar sense afegir res més. Pauline va mirar de nou les ruïnes. Alguna cosa en aquella visió li resultava estranyament familiar, tot i que estava segura de no haver estat mai a Montclar-le-Bain. Va respirar fons. Aleshores, sense pensar-ho massa, va fer un pas sobre el pont. L'aire va semblar canviar. El so del riu es va tornar més profund, la llum més tènue, com si el temps per un instant dubtés. Pauline va avançar uns metres més. En arribar al centre del pont, alguna cosa li va cridar l'atenció. Un objecte petit, fosc, encaixat entre dues pedres de la barana. S'hi va inclinar i el va prendre amb cura. Era un cofre antic, de fusta fosca, amb ferros de ferro, i un pany diminut que seguia intacte. Pesava més del que semblava. El va sostenir entre les mans, sentint un tremolor que no sabia si venia d'ella o del mateix objecte. El pany continuava tancat, ferm, com si encara guardés un secret que ningú no havia aconseguit obrir. La clau que falta. Pauline, historiadora, com hem dit abans, i pianista, va comprendre en aquell instant que aquell cofre no era un descobriment casual, era una crida. Va sostenir el cofre entre les mans durant uns segons, sostenint-ne el pes estrany, gairebé simbòlic. La fusta fosca estava marcada per petites esgarrapades, com si hagués sobreviscut a un llarg viatge o a massa hiverns. Els ferros, fred al tacte, conservaven un lluïment apagat que suggeria una antiguitat més gran de la que podia calcular a simple vista. El pany continuava tancat, ferm, obstinat, com si encara guardés un secret que ningú no havia aconseguit obrir. El va guardar a la bossa amb cura, com qui recull una peça fràgil d'un museu. L'aire al voltant del pont semblava haver-se espessit i per un instant va tenir la sensació que algú o alguna cosa l'observava des de l'altra riba. Es va girar, però no hi havia ningú, només la boira, el riu i el murmuri greu de l'aigua golpejant les pedres. Va tornar al balneari amb pas lent, intentant ordenar les preguntes que començaven a acumular-se dins seu. Com a historiadora, sabia que els objectes parlen, que guarden memòria, que a vegades són l'única veu que queda de qui ja no pot explicar la seva història. I com a pianista, sentia que aquell cofre tenia una cadència pròpia, un ritme ocult que l'empenyia a continuar. A l'habitació va col·locar el cofre sobre la taula i el va observar sota la llum tènue de la làmpada. No tenia cap inscripció visible, però en passar els dits per la superfície va trobar un relleu gairebé imperceptible, una inicial, una L. L? De què? L? De qui? Va intentar obrir-lo, tot i saber que era inútil. El pany no va cedir ni un mil·límetre. Necessitava una clau que probablement no estaria lluny. Va decidir baixar a recepció. La dona gran que tenia el mostrador va aixecar la vista quan Pauline s'hi va acostar, com si ja sabés que venia a preguntar alguna cosa. «Hi ha algun arxiu històric del poble?», va preguntar Pauline amb veu tranquil·la, intentant no revelar la inquietud que duia dins. La recepcionista va trigar uns segons a respondre, com si mesurés el pes de cada paraula. «Aquí no», va dir finalment.
però a la biblioteca municipal guarden documents antics, registres, cartes, planos, coses d'un altre temps. Es va inclinar una mica cap a ella. Tot i que, si busca alguna cosa relacionada amb la leproseria, haurà de parlar amb el senyor Arnaud. Ell va ser l'últim a pujar-hi abans que tanquessin l'accés. Pauline va sentir un lleu tremolor a l'estómac, al cofre, la inicial, la leproseria, el pont. Tot començava a encaixar encara que no sabia com. «On puc trobar el senyor Arnaud?», va preguntar. «Viu a prop de l'antic molí, a l'altra banda del riu», va respondre la dona. «Però va fer una pausa. No sol rebre visites, i menys des que la seva esposa va morir». Pauline va assentir. No era la primera vegada que es trobava amb reticències locals. La memòria sovint és un territori delicat. Va sortir del balneari i, amb el cofre dins de la bossa, sentint-ne el pes com una presència viva. El pont de la nit l'esperava de nou, silenciós, quiet, com si sabés que ella tornava a travessar-lo. Pauline, sense saber encara què buscava, va començar a caminar cap al vell molí. El senyor Arnaud. El camí cap a l'antic molí seguia el curs del riu, estret i flanquejat per arbres que semblaven inclinar-se sobre l'aigua com figures cansades. Pauline avançava a poc, amb el cofre guardat a la bossa i la sensació que cada pas l'endinsava més en una història que encara no coneixia. L'aire era fred, però no desagradable. Tenia aquella olor de terra humida que sempre li havia recordat als estius de la infància, quan passava hores llegint, en silenci, mentre el piano esperava a la sala. El molí va aparèixer entre la vegetació com una ombra sòlida. Ja no funcionava, però conservava l'estructura robusta dels edificis que han sobreviscut a massa hiverns. A un costat, una casa petita, de parets desconxades i finestres estretes, semblava resistir el pas del temps amb obstinació. Pauline es va aturar davant de la porta. Va dubtar uns segons abans de trucar. El so dels seus artells va ressonar a l'interior com un cop sec. Van passar uns instants. Finalment, la porta es va obrir uns centímetres. Un home gran, de mirada clara i gest desconfiat, la va observar sense dir res. «El senyor Arnaud?», va preguntar Pauline amb suavitat. L'home va sentir amb prou feines sense obrir més la porta. «Soc Pauline Bagat. M'han dit al balneari que vostè coneix la història de l'antiga leproseria». Arnaud la va mirar amb més atenció. Els seus ulls, d'un gris apagat, tenien l'expressió de qui ha vist massa i ha decidit guardar silenci. Finalment va obrir la porta prou perquè ella pogués entrar. L'interior de la casa era fosc, però ordenat. Una estufa de ferro ocupava el centre de la sala i sobre una taula hi havia diversos quaderns, fotografies antigues i mapes del vall de la vall. Pauline va reconèixer de seguida la cal·ligrafia meticulosa d'algú que ha dedicat la vida a conservar la memòria. «Què busca exactament?», va preguntar Arnaud sense més miraments. Pauline va dubtar un instant. No volia mostrar el cofre de seguida, però tampoc podia mentir. «He trobat una cosa al pont», va dir finalment, «una cosa que crec que pertany al passat del poble». Arnaud no va respondre, només va assenyalar una cadira perquè s'assegués. Pauline va obrir la bossa i va treure el cofre, col·locant-lo sobre la taula en cura. L'home el va observar sense tocar-lo. La seva expressió va canviar lleument, com si reconegués alguna cosa que no esperava tornar a veure. «Això», va murmurar, «no hauria d'estar aquí». Pauline va sentir un estremiment. «El coneix?» Arnaud va aixecar a poc a poc com si el pes dels anys li fes difícil cada moviment. Es va constatar
o es va acostar al cofre i va passar els dits per la fusta, sense obrir-lo. Fa molt temps, va dir, aquest cofre va pertànyer a una dona que va viure a la leproseria, una dona que mai no hauria d'haver estat oblidada. Pauline va contenir la respiració. Qui era? Agnò va aixecar la mirada cap a ella. Es deia Louise. La inicial L, gravada a la fusta, tot encaixava. El pany està tancat, va dir Pauline. Necessito la clau. Agnò va sentir lentament. La clau existeix, però no és aquí. Va fer una pausa. I trobar-la no serà senzill. Pauline va sentir que l'aire de la sala es tornava més dens, com si el passat hagués entrat amb ells. On és? Va preguntar, tot i intuir que la resposta no seria simple. Agnò va assenyalar la finestra cap a la muntanya, a la leproseria. El silenci que va seguir va ser llarg, gairebé solemne. Pauline va mirar el cofre, després el pont que es veia a la distància, i va comprendre que el camí que havia començat no tenia marxa enrere. El passat l'havia escollit i ella, sense saber-ho, ja havia acceptat.

Capítol 2. La pujada a la leproseria. El bé va començar a aixecar-se quan Polim va sortir de la casa del senyor Arnaud. No era un vent fort, sinó un moviment d'aire irregular, com si les muntanyes respiressin amb una cadència pròpia. El riu, a la seva dreta, avançava amb un murmuri més dens que al matí, i el pont de la nit, a la distància, semblava enfosquir-se sota una llum que no pertanyia del tot al dia. Polim va caminar uns metres sense pressa, amb el cofre a dins de la bossa i la sensació que el poble s'havia tornat més silenciós. Les finestres tancades, les portes mig entornades, els carrers buit. Montclar-le-Bain semblava contenir la respiració, o potser era ella qui ho feia. Va aturar-se al costat del riu. El pont de la nit s'alçava davant seu, immòbil, com si fos conscient del que estava a punt de fer. Va recordar les paraules d'Arnaud. La clau existeix, però no és aquí, és a la leproseria. La leproseria. El nom sol ja tenia un pes antic, una mena de solemnitat que feia que qualsevol història vinculada a aquell lloc fos més que un relat, fos una ferida. Polim va creuar el pont amb pas lent. A mesura que avançava, la llum semblava canviar. No era foscor, no era boira. Era una mena de vell, una capa fina que alternava la percepció del temps. El riu, sota els seus peus, sonava diferent, com si cada cop d'aigua contra les pedres fos un record. Quan va arribar a l'altra riba, va mirar cap a la muntanya. El camí que duia a la leproseria era estret, serpentejant, flanquejant per arbres que semblaven més antics que el poble mateix. Polim va respirar fondo i va començar a pujar. El camí antic. Els primers metres van ser fàcils, però aviat el camí es va fer més abrupte. Les pedres humides relliscaven sota les botes i la boira, que havia començat a pujar des del riu, s'enroscava entre els troncs com un animal silenciós. Polim avançava amb cautela, però sense dubtar. El cofre dins de la bossa semblava pesar més a cada pas. A mig camí va sentir un soroll, un gruixit breu, com una branca trencant-se. Es va aturar, va escoltar. Res, només el vent, el riu llunyà i el seu propi cor. Va continuar. A mesura que pujava, la vegetació es feia més densa. Les branques s'entrellaçaven sobre el camí, creant una mena de túnel natural. Polim va notar que la temperatura havia baixat. Un fred subtil, però persistent, li va recórrer els braços. Va arribar a un replà. Des d'allà podia veure el poble, petit, quiet, com una maqueta abandonada. El pont de la nit era una línia fosca entre la boira. El balneari, una taca clara al costat del riu. I la casa del senyor Arnaud, una ombra discreta entre els arbres. Polim va sentir una punxada estranya al pit. No era por, era una mena de reconeixement, com si aquell paisatge li fos familiar d'una manera que no podia explicar. La porta de ferro. Quan va reprendre el camí, la boira es va fer més espessa. Els arbres semblaven moure's amb el vent, però d'una manera irregular, com si reaccionessin a la seva presència. Polim va accelerar el pas. Volia arribar a la leproseria abans que la llum s'apagués del tot. Finalment va veure-la. La leproseria s'alçava sobre un turó amb la seva estructura derruïda i solemne. Les finestres sense vidres, els murs esquerdats, la teulada parcialment enfonsada. Tot plegat tenia una bellesa inquietant, com si el temps hagués decidit conservar aquell lloc per alguna raó. Polim es va acostar a la porta principal, una porta de ferro rovellada, amb un pany antic que ja no servia per a res. Va empènyer-la.
va cedir amb un gemec llarg, com si feia anys que ningú no la tocava. L'interior. L'olor la va colpejar de seguida. Humitat, fusta podrida, pedra antiga... Però també hi havia una altra cosa, una olor subtil, gairebé imperceptible, que li va recordar la sala de música de la seva infància. Una olor de paper vell, de tinta, de silencis. Va entrar. El passadís era llarg, amb portes a banda i banda. Algunes obertes, altres tancades. El terra estava cobert de pols i fragments de fusta. Pauline va avançar amb cautela, sentint com cada pas ressonava en aquell espai buit. Va arribar a una sala gran. Potser havia estat el dormitori comú, o potser una sala de cures, no ho sabia. Però al centre hi havia una cosa que la va fer aturar-se. Una taula, i sobre la taula una capsa metàl·lica. Pauline s'hi va acostar. La capsa estava tancada, però no tenia pany. Va obrir-la amb cura. A dins hi havia papers, cartes, fotografies i una cosa més, una clau. Una clau petita de ferro amb una inicial gravada al mànec. L. Pauline va sentir com el cor li feia un salt. Va agafar la clau amb les mans tremoloses. Era lleugera, però tenia un pes simbòlic immens. Va obrir la bossa, va treure el cofre, va posar la clau al pany. La clau va encaixar a la perfecció. Abans d'obrir-lo, però, va sentir un soroll darrere seu, un pas, un moviment, alguna cosa. Es va girar, no havia ningú. Només la llum tènue que entrava per les finestres trencades. Pauline va tornar a mirar el cofre. Va respirar fondo i va girar la clau. Capítol 3. El contingut del cofre. La clau va girar amb un clic suau, gairebé respectuós, com si el mecanisme hagués estat esperant aquell gest durant dècades. Pauline va contenir la respiració. El cofre, lleugerament húmid per la boira del pont, semblava vibrar entre les seves mans. No era un moviment físic, sinó una mena de tremolor interior, com si el passat que guardava estigués a punt de despertar. Va obrir-lo. L'interior estava recobert d'un vell drap de lli, groguent pel temps. Pauline el va apartar amb cura. A sota hi havia tres objectes, una carta plegada, una fotografia i un petit medalló de plata amb una inscripció gairebé imperceptible. Va agafar primer la carta. El paper era fràgil, amb les vores gastades. La tinta, d'un marró apagat, conservava encara la traça d'una cal·ligrafia elegant, femenina, d'una època en què escriure era un acte íntim. La va desplegar. La carta de Luis. Si algú troba aquest cofre, voldrà dir que el pont ha parlat. No sé qui ets ni per què has arribat fins aquí, però si has obert aquesta caixa és perquè el temps ha decidit que la meva història no pot quedar enterrada. Polí va sentir un calfred. Va continuar llegint. Em dic Luis. Vaig arribar a la leproseria quan tenia 22 anys. No perquè estigués malalta, sinó perquè el meu pare, metge del balneari, va decidir que era el lloc més segur per a mi després del que va passar al pont. Pauline va aixecar la mirada. Al pont. Sempre al pont. Va seguir. Aquella nit, el pont de la nit va canviar. No sé com explicar-ho. La llum va desaparèixer. El riu va callar. I vaig sentir una presència que no era humana. Algú va cridar el meu nom. Algú que no hauria d'haver estat allà. La lletra tremolava en aquell fragment com si Luis hagués escrit amb por.
Des d'aleshores, el pont em va seguir, no amb passos, sinó amb silencis, amb records que no eren meus, amb somnis que no podia explicar. El meu pare va decidir portar-me a la leproseria perquè ningú no em fes preguntes. Va dir que era per protegir-me, però jo sé que era per amagar-me. Pauline va notar que la sala semblava més freda. Va mirar al seu voltant. La llum, que entrava per les finestres trencades, havia canviat de tonalitat, com si el capvespre s'hi hagués avançat. Va continuar llegint. Si has arribat fins aquí és perquè el pont t'ha escollit. No tinguis por, no és un enemic, és un guardià. Però vol que algú expliqui la veritat, i jo ja no puc. La carta acabava amb una frase curta escrita amb una lletra més feble. La clau que falta no obre el cofre, obre el pont. Pauline va quedar immòbil. Va rellegir aquesta última frase 3 vegades. La clau que falta obre el pont. La clau que falta obre el pont. La fotografia. Va deixar la carta sobre la taula i va agafar la fotografia. Era petita, en blanc i negre, lleugerament esquinçada en una cantonada, i apareixia una dona jove, asseguda en un banc de pedra. Tenia els cabells recollits, els ulls clars i una expressió serena. Pauline va sentir una punxada al pit. Louise se semblava a ella, no físicament, però sí en la mirada, una mirada que contenia alguna cosa antiga, com si totes dues compartissin un secret que encara no coneixien. Al fons de la fotografia, difuminat, es veia el pont de la nit. El medalló. Va obrir el medalló. A dins hi havia una inscripció diminuta. Pour la lumière qui revient. Per la llum que torna. Pauline va tancar el medalló, que també podem dir-li el penjoll, en suavitat. Va sentir que aquell objecte era més que un record, era una guia. El soroll. De sobte, un soroll sec va ressonar a la sala. Pauline es va girar de cop. Una porta al fons del passadís s'havia tancat sola. O potser algú l'havia tancat. Va escoltar. Res. Només el vent entrant per les finestres trencades. Va guardar la carta, la fotografia i el penjoll dins de la bossa. Va tancar el cofre. Va respirar a fondo. I va entendre una cosa. Louise no li demanava que obrís un cofre. Li demanava que obrís un camí. El retorn al pont. Quan va sortir de la leproseria, la boira havia pujat fins a la porta. El camí de baixada era més fosc, més silenciós. Pauline avançava amb el cor accelerat, però amb una determinació nova. El cofre pesava menys, o potser era ella qui pesava més. Quan va arribar al pont, la llum havia canviat. No era nit, però tampoc era dia. Era una franja estranya, com si el temps s'hagués aturat per escoltar-la. Pauline va posar la mà sobre la barana. La pedra estava tèbia. Va treure el penjoll. Va treure la clau. Va mirar el riu i va sentir per primera vegada una veu. No era una veu humana, no era una veu clara. Era un murmuri, un eco, una memòria. El pont li parlava i Pauline, sense por, va respondre. La veu del pont. El murmuri va ser tan suau que Pauline va pensar al principi que era el riu. Però el riu no parlava així, no tenia aquella cadència irregular, aquella vibració que semblava sortir de la pedra mateixa. Va tancar els ulls un instant, intentant distingir si era un record, un somni o una veu real. El pont respirava. Va obrir els ulls. La llum havia canviat. No era la llum del capvespre ni la del matí. Era una llum estranya, com si el temps hagués decidit fer un pas al costat.
com si el temps hagués decidit fer un pas al costat per deixar que alguna cosa antiga emergís. Pauline va posar la mà sobre la barana. La pedra estava tèbia, com si fos pell. El murmuri va tornar, més clar. No era una paraula, no era un idioma, era una intuïció, una crida. Pauline va sentir un impuls estrany, una mena de corrent que li recorria el braç i li arribava al pit. No era por, era reconeixement, com si aquella veu fos una cosa que havia sentit de petita en algun lloc que no recordava. Va treure el penjoll. La plata va vibrar amb una llum que no venia del sol, però la llum que torna. Per la llum que torna. La frase li va ressonar dins com una nota musical. Va treure la clau. La va sostenir entre els dits. El pont va vibrar lleument com si reconegués l'objecte. «Què vols de mi?», va murmurar Pauline, sense saber si parlava amb el pont, amb Louis o amb ella mateixa. El vent va canviar de direcció. La boira es va obrir uns centímetres, com si algú hagués apartat un vell. Pauline va fer un pas endavant. El pont va respondre amb un tremolor suau, gairebé imperceptible. El record que no és seu. De sobte, una imatge li va travessar la ment. No era un pensament, no era un somni, era un record. Una dona jove asseguda al mateix pont amb el penjoll entre les mans, Louis. Els seus ulls clars miraven el riu amb una tristor profunda. Al seu costat, una figura difuminada, un home. La seva mà sobre la barana. Un gest tendre, una promesa. I després un crit que trencava la nit, un crit que no era humà. Pauline va obrir els ulls de cop. El pont estava quiet, el riu corria, la boira tornava a ser boira. Però ella sabia que allò no havia estat una imaginació. El pont l'havia mostrat un fragment del passat, un fragment que no era seu. La presència. Va sentir un pas darrere seu. Es va girar. No hi havia ningú. Un altre pas. Un altre. Com si algú caminessi sobre la pedra, però sense cos. Pauline va notar que el cor li batejava amb força. Va fer un pas enrere. El pont va respondre amb una tremolor més intensa. «Louis», va dir en veu baixa. El vent va bufar amb un moviment circular com si envoltés el seu nom. Pauline va tancar els ulls, va escoltar i la veu va arribar. No era una veu humana, no era una veu clara, era un eco, una memòria, una vibració. «No estic sola!» Pauline va obrir els ulls. La frase no havia estat pronunciada en cap idioma. Havia estat una sensació, una certesa. Louis no estava sola i ella tampoc. El pont s'obre. La clau va vibrar entre els seus dits. Pauline la va mirar. La inicial L brillava amb una llum estranya. Va fer un pas cap al centre del pont. La pedra sota els seus peus va canviar de textura. Ja no era freda, sinó càlida, com si fos un organisme viu. Va posar la clau sobre una esquerda de la barana. La pedra va reaccionar. Un so profund, com un batec, va ressonar sota el pont. Pauline va retirar la mà. La clau va quedar encaixada a la pedra, com si fos part del pont. La llum va canviar. El riu va callar. La boira va formar un cercle al seu voltant. I el pont, lentament, va obrir una escletxa, una línia fina, vertical, com una porta que s'insinua. Pauline va contenir la respiració. La clau que falta no obre el cofre, obre el pont. Louis ho havia escrit i era cert. La decisió. Pauline va mirar l'escletxa. No era foscor, no era junt. Era una mena d'espai intermig
com si fos un pas entre dos temps. Va sentir la presència de Luis, va sentir el riu, va sentir la muntanya, va sentir el pont i va entendre que no podia tornar enrere. Va fer un pas endavant. La pedra va vibrar, la llum va canviar, el pont va respirar i Pauline va travessar l'escletxa. Capítol 5. L'altra banda. Quan Pauline va travessar l'escletxa, la llum va canviar de cop. No va ser un enlluernament ni una foscor sobtada, sinó una transició suau, com si el món hagués decidit respirar d'una manera diferent. El pont va desaparèixer darrere seu, o potser es va transformar en una línia difusa, com un record que es dissol lentament. El primer que va notar va ser el silenci. No era un silenci buit, era un silenci ple, un silenci que contenia veus, històries, passos, respiracions, però totes en un estat latent, com si respiressin o com si esperessin que algú les despertés. Pauline va avançar uns metres. La terra sota els seus peus no era pedra, ni terra, ni fusta. Era una superfície estranya, suau, que semblava adaptar-se als seus pes, al seu pas. La boira, que abans era un vell, ara era una presència. No li impedia veure, però tampoc li permetia distingir del tot el que tenia al voltant. Va respirar fondo. L'aire era diferent. Tenia una olor antiga, una barreja de paper vell, de metal, de fusta humida i alguna cosa més. Una olor que li va recordar la sala de música de la seva infància quan el piano sonava a la nit i ella es quedava escoltant-lo des del passadís. Va fer un pas més. La boira es va obrir. El corredor de memòria. Davant seu s'estenia un corredor llarg, flanquejat per portes. No eren portes físiques, sinó formes, contorns, com si cada una fos una entrada a un record. Pauline va sentir un impuls estrany, una mena de corrent que li recorria els braços. Va posar la mà sobre la primera porta. La superfície era càlida. La porta es va obrir sola. A dins hi havia una escena. No era un somni, no era un record seu, era un fragment de vida. Luis, asseguda en un banc de pedra, amb el penjoll entre les mans, el pont darrere seu, la llum del capvespre i un home al seu costat. Pauline va contenir la respiració. L'home tenia una mirada profunda, una tristesa continguda. Parlava amb ella, però Pauline no podia sentir les paraules, només podia percebre la intensitat del moment. Luis va girar el cap, va mirar l'home, va somriure, i en aquell somriure hi havia una promesa. La porta es va tancar de cop. Pauline va retrocedir un pas. El corredor seguia davant seu, amb més portes, més fragments, més històries. La presència. Va sentir una presència darrere seu. No era física, no era humana. Era una vibració, una energia que li va recórrer l'esquena com un fil de llum. Luis, va murmurar. La boira va reaccionar, es va moure, es va arremolinar i va formar una silueta. No era un cos, no era una figura definida. Era una presència, una veu va arribar, no com un so, sinó com una sensació. No estàs sola. Pauline va sentir un camp fred. No era por, era reconeixement. Luis era allà. No com un fantasma, no com un record, com una memòria viva. La sala del pont. La boira es va obrir de nou, revelant una sala gran, circular, amb una obertura al centre. Pauline s'hi va acostar. A la paret hi havia gravats símbols inicials, entre elles la L. La mateixa L del cofre, la mateixa L del penjoll. I va posar sobre la mà sobre el gravat,
La pedra va vibrar, la sala va canviar de lloc i el pont va aparèixer davant seu, no el pont físic, el pont interior, el pont de memòria. Pauline va entendre que aquell espai no era un lloc, era un temps que havia quedat atrapat entre dues ribes. La veritat incompleta. La presència de Luis es va fer més clara. Pauline va sentir una emoció intensa, com si algú li posés una mà al pit. No vaig morir a la leproseria. La frase va arribar com un cop de juny. Pauline va obrir els ulls de cop. La boira es va remoure. El corredor va desaparèixer. La sala va tremolar. Luis no havia mort allà. La història que li havien explicat no era completa. El cofre no era només un record, era una pista. I el pont era un guardià d'una veritat que havia estat amagada. Pauline va fer un pas endavant. La presència de Luis la va envoltar i va entendre que el que venia ara no era memòria, era revelació. Capítol 6. La veritat de Luis. Quan la sala va tremolar, Pauline va sentir que el temps es replegava al seu voltant. No era un terratrèmol ni un moviment físic. Era una vibració profunda, com si les parets, la boira i la llum compartissin un mateix batec. La presència de Luis es va fer més clara, més definida, com si la memòria hagués decidit prendre forma. La boira va dibuixar la silueta. No era un cos, no era un fantasma, era una presència viva feta de llum i ombra. Pauline va fer un pas endavant. La nit del pont. La sala de nou es va transformar, les parets van desaparèixer i el terra va esdevenir pedra. Pauline va reconèixer el pont de la nit, però no com l'havia vist fins ara. Era més sentit encara, més fos, més viu. La llum del capvespre s'estenia sobre el riu com una capa d'or esmorteït. I Luis hi era, asseguda a la barana, amb el penjón entre les mans. Els seus ulls clars miraven el riu amb una intensitat que feia mal. A uns metres, l'home de la fotografia. La seva figura era més nítida, ara. Alt, amb els cabells foscos, una expressió de tendresa i preocupació. Pauline va sentir que el cor li bategava amb força. La presència de Luis la va envoltar. Aquella nit no va ser un accident. La imatge va avançar com una escena d'un film antic. Luis es va aixecar. L'home li va agafar la mà. Ella va somriure i en aquell somriure hi havia una promesa, però el pont va canviar. La llum va desaparèixer, el riu va callar, el vent va fer un gir sobtat. I una presència, una ombra, una vibració, una força va emergir del centre del pont. Pauline va sentir un cop al pit. La presència, com hem dit, no era humana, no era maligna, era antiga. Un guardià. Luis va retrocedir. L'home va intentar protegir-la. La presència va envoltar tots dos. I llavors, el crit. Un crit que no era humà. Un crit que va trencar la nit. La imatge es va fragmentar. La boira va vibrar. La sala va tornar. Pauline va respirar amb dificultat. Què va passar? Va murmurar sense adonar-se que parlava en veu alta. La presència de Luis es va acostar. El pont no em va voler fer mal. Pauline va tancar els ulls. La frase li va ressonar dins com una nota musical. Va voler protegir-me. La desaparició. La boira va mostrar una nova escena. Luis a la leproseria. El seu pare dret al seu costat, amb els ulls plens de por. L'home de la fotografia absent. Pauline va sentir una punjada al pit. No em van portar aquí perquè estigués malalta. La presència es va fer més intensa. Em van portar perquè havia vist el que ningú no havia de veure. Pauline va obrir els ulls. La sala tremolava lleument. El pont, va murmurar. La presència va respondre. El pont és un guardià. Protegeix el que queda entre dues ribes, entre dos temps. La boira va mostrar una última imatge. Luis, asseguda en una sala de la leproseria,
escrivint la carta, el cofre al seu costat, el penjoll entre les mans, i una ombra darrere seu, una ombra que no era humana, una ombra que la vigilava. «No vaig morir aquí», Polín va sentir un cop de junt al pit. «Vaig travessar el pont». La sala va desaparèixer, la boira es va obrir, la presència de Lluís es va fer més clara. «I ara tu has de fer el mateix». La veritat final. Polín va sentir que el terra sota els seus peus canviava. La llum es va fer més intensa. La boira es va apartar. Davant seu, una porta. Una porta feta de llum i pedra. Una porta que no pertanyia al món que coneixia. La presència de Lluís va murmurar una altra última frase. «El pont no és un camí, és una elecció». Polín va posar la mà sobre la porta. La llum va vibrar, la pedra va respirar i va entendre que el que venia ara no era memòria, era destí. Capítol 7. El retorn. La porta de llum va vibrar sota la mà de Polín. No era una porta física, sinó una frontera. Una línia entre dos temps, entre dues memòries, entre dues versions d'un mateix món. La presència de Lluís la va envoltar amb una calidesa estranya, com si fos una abraçada feta de boira i llum. «No tinguis por». La frase va arribar com un murmuri, com una nota musical que ressona en una sala buida. Polín va respirar a fondo, va fer un pas endavant. La porta es va obrir. El lloc on el temps es doblega. A l'altra banda no hi havia foscor, no hi havia llum. Hi havia una mena d'espai fluid, com si el temps fos aigua i ella hi caminés dins. Les formes eren difuses, els colors canviants, i cada pas que feia deixava una estela breu, com si el món la reconegués. Va veure figures, no persones, sinó memòries, escenes que el flotaven com fragments d'un fil antic, Lluís caminant pel pont, l'home de la fotografia sostenint-li la mà, el pare de Lluís tancant la porta de la leproseria amb els ulls plens de por, el cofre sobre una taula, el penjoll brillant en la foscor. Polín va sentir que el cor li bategava amb força. No era por, era una mena de revelació. La presència de Lluís es va fer més clara. «No vaig desaparèixer, vaig travessar». La boira va dibuixar la figura de Lluís amb una nitidesa. Els seus ulls clars miraven Polí amb una intensitat profunda, com si la reconegués d'una manera que anava més enllà del temps. «El pont no és un camí, és un guardià». Polín va sentir un tremolor al pit. La frase li va ressonar com una veritat antiga. La veritat final. La boira es va obrir revelant una escena nítida. Lluís dreta al centre del pont amb el penjol entre les mans, l'home al seu costat, la nit al voltant, el riu callat. La presència antiga, el guardià, emergint del centre del pont com una vibració de llum i ombra. Lluís va fer un pas endavant. L'home va intentar retenir-la. Ella va negar amb el cap. «No és perill, és destí!» La presència la va envoltar. La llum va canviar. El pont va respirar. I Lluís va travessar l'escletxa. No va morir, no va desaparèixer. Va ser escollida. La imatge es va dissoldre. La boira va tornar. La sala va vibrar. Polín va entendre la veritat. Lluís no havia estat víctima del pont. Havia estat la seva guardiana, la seva veu, la seva memòria. I ara el pont havia escollit una nova guardiana. La decisió de Polín. La presència de Lluís es va acostar. La boira va formar una mà. Una mà que es va posar sobre el pit de Polín. «Tu també escoltes el pont?» Polín va tancar els ulls. Va sentir el riu. Va sentir la muntanya. Va sentir el poble. Va sentir el pont. I va entendre que no podia quedar-se en aquell espai. No era el seu lloc. Encara no. La presència de Lluís va murmurar una última frase. «Explica la veritat. Dona llum al que va quedar en silenci».
La porta de lluny va aparèixer de nou. Pauline va fer un pas enrere. La boira va vibrar. El pont va respirar i va travessar la porta. El retorn al món. Quan va obrir els ulls, era al centre del pont de la nit. La lluny del capvespre s'estenia sobre el riu. La boira era més boira. La pedra era només pedra. Però ella no era la mateixa. Va mirar la barana. La clau ja no hi era. El penjoll brillava dins de la bossa. Va respirar fondo. Va mirar el poble. Va mirar la muntanya. Va mirar el riu. I va entendre que el pont havia tancat l'escletxa. Però no havia tancat la història. Pauline va començar a caminar cap al balneari. El riu murmurava. El vent movia les branques. El pont, darrere seu, semblava immòbil. Però ella sabia la veritat. El pont de la nit no era un pont, era una memòria, un guardià, un destí. I ara, ella era el seu testimoni. Així arribem al final, així es tanca el pont de la nit. Un pont que no és un camí, sinó una memòria. Un pont que guarda històries que no volen ser oblidades. Pauline ha tornat, però el pont continua vigilant i nosaltres avui hem travessat amb ella aquesta frontera entre dues ribes. Gràcies per escoltar, per respirar, per caminar amb nosaltres. A sota les jambordes sempre hi ha una història que ens ajuda a aixecar el paviment. Us apunteu a la propera? Dimarts que ve tornarem a obrir una altra porta. Que tingueu molt bona setmana.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: A continuació us oferim la reemissió del programa Històries en femení, a més, aquesta temporada.

0: Hola, bon dia a totes i a tots. Soc l'Anna Escribano i estem a Ràdio Caldes. Comença un nou programa d'Històries en Femení, un programa que, ja sabeu, vol ser divulgatiu i reivindicatiu. Un espai que per retrobar-nos cada setmana, els dijous, a partir de les 11 del matí. Ja sabeu que el podeu sentir en directe o també com a podcast, sempre que vulgueu. Avui és el darrer programa de l'any 25. Estem gravant aquest programa. Jo després, al final, ja us desitjaré bones festes i bon any. Un programa que ha tingut de tot. Ha tingut entrevistes, han tingut històries i bueno, desitjo que us hagi sigut agradable. Avui, a Històries en Femení, una vegada més, posarem veu a una part oblidada de la nostra història i, sobretot, de la història de les dones, de la memòria col·lectiva i, en aquest cas, de la història de la presó de les dones de la Trinitat. Jo no sé si recordeu, el mes de febrer i març vam fer tres programes dedicats a presons. Un d'ells estava gravat des de la presó de Batràs, no, perdó, des de la presó de Quatre Camins, amb tres presos d'allà, un altre dedicat a la història. Allà us vaig prometre que intentaria entrar a la presó de Batràs i, si més no, també volia, no sé, rescatar una mica la història de la presó de la Trinitat, una presó, una història totalment oblidada. I bueno, el darrer va ser un programa dedicat també a memòria de l'antiga presó de Lugo, amb una dona que va, bueno, que va fer el projecte per fer un museu d'un lloc de memòria d'aquella presó de Lugo. Doncs avui tenim una gran sort perquè tenim aquí amb nosaltres a la Carlota Falgueres. Ella és expressa política i coautora del llibre Trinitat, la presó de dones, ignorada, 1963-1983. Una obra, ella ja ho explicarà, que rescata testimonis de persones, d'internes i de, bueno, expresses socials i polítiques, funcionàries, i bueno, ja ella ho acabarà d'explicar. Molt bon dia, Carlota, i moltíssimes gràcies per estar aquí.
1: Hola, bon dia, Anna. Què tal?
0: Què tal?
1: Moltes gràcies a vosaltres per convocar-me.
0: Sí, molt bé. Nosaltres ens vam conèixer a través d'una altra dona molt potent i que em va ajudar a fer un programa molt, molt interessant, de la Montse Milà, i sí, em va parlar de tu. Jo li vaig parlar que havia fet uns programes sobre presons i em va dir, home, doncs has de conèixer la Carlota. I ens va posar en contacte i per això. Jo he esperat una mica perquè sé que estàs molt enfeinada. Explica'ns una mica l'origen del projecte i què ha sigut.
1: Bé, jo diria que l'origen del projecte és precisament el meu empresonament a l'any 69. És a dir, jo l'any 69 em van detenir en una manifestació del 1 de maig i em van portar a la presó de dones, a la Trinitat, i bueno, clar, vaig complir un mes i tres setmanes de presó, després vaig continuar estudiant, estava estudiant a la universitat, doncs vaig continuar estudiant a la universitat, vaig acabar, i després em vaig posar doncs, de profe... Ah, no, després a l'últim any d'universitat em van tornar a detenir, i però aquella vegada no em van passar a la presó de la Trinitat, simplement vaig estar a comissaria de Via Laietana, i després em van donar la llibertat provisional. Però em van posar em van fer un judici i en la sentència doncs em va sortir un any de presó. I llavors vaig decidir que no el feia, l'any de presó, me'n vaig anar a l'exili, vaig exiliar. És a dir, que hi va haver una mica de tot. Però clar, de fet, i després quan vaig tornar de l'exili, després de la mort de Franco i després de l'indult, diguem-ne, que es va fer, de l'amnistia, doncs vaig poder tornar. I després, bueno, vaig posar de profe d'institut, feia professora d'història, molt dedicada i molt interessada sempre en història oral. I llavors, a partir d'aquí, doncs, bueno, vaig anar fent la meva vida professional. Quan em vaig jubilar, va ser quan, allò típic, que comences a pensar del passat i vaig pensar, no pot ser que de la Trinitat no hi hagi res publicat, no hi hagi res escrit, perquè sí que hi ha escrit sobre la presó de la Model, hi ha quantitat de llibres, tractats, inclús un còmic i, que està molt bé per la gent jove i tal. A la presó de les Corts també, també hi ha escrit. Jo justament vaig estar ajudant a fer la pàgina web, els recursos a l'aula de la pàgina web de la presó de les Corts. És a dir, de totes les presons hi ha coses. I en canvi la presó de la Trinitat és la gran ignorada, la gran oblidada. Llavors vaig dir, és que no pot ser, perquè sobre ara l'Ajuntament la vol tirar a terra. Llavors, si la tira a terra, arribarà un moment que, bueno, ja la gent ni se'n recordarà, ni sabrà que allà hi havia una presó. Clar. Serà l'oblit total. I llavors vaig parlar amb un historiador, el César Lorenzo Rullo, que és molt bon historiador i és un noi que ha escrit, s'ha dedicat molt al tema de presons, i vam estar parlant-ne i ens vam animar i vam dir, doncs vinga, va, tirem endavant un llibre. I aquí està.
0: Molt bé, molt bé. Un llibre molt documentat, un llibre gruixut, perquè vaig sentir una presentació que vas fer allà a Poblenou, sí. I deien, deien, va fer molta gràcia, perquè deien, clar, de butxaca no podia ser, no? És un llibre molt documentat, que segur que ha tingut, bueno, molta feina, no?, de fer la recerca. No coneixia, Carlota, tota aquesta història teva a l'exili. No, sí. Bueno, no sé per què, però no, el meu guió d'historiar la teva vida no havia sortit. O sigui, vas entrar i vas marxar a l'exili i després vas tornar...
1: Sí, Déu-n'hi-do. Després de Luis Franco i de... Quan em va afectar, quan em va poder afectar l'amnistia, vaig poder tornar. El 76, al final del 76.
0: Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do. Devies trobar una Espanya totalment diferent, no?
1: Bueno, estàvem a l'inici de la transició, sí. I això és el que la feia atractiva, perquè sí, realment estava molt animada, pensàvem que ho podríem tot, saps? Que sí, ho canviaríem que sí. Tot, que seria un altre país.
0: Sí, sí. Bueno, jo volia només ressaltar de tot el que has dit, això, que la història de la Trinitat és una història realment ignorada. De les altres s'ha fet història, però d'aquesta no, i tu doncs, has pogut fer això. Llavors, explica'm una mica l'experiència, com ha anat, com va ser la recerca, com, per on veu començar, crec que per expedients... bueno, explica'ns una mica.
1: Sí, nosaltres com vam començar a principis del gener del 2020, d'ara el gener. Llavors, vam començar fent una entrevista i que no sabíem massa bé per on aniríem, ni què faríem, ni tal, però a mi sí que m'interessava molt entrevistar a les dones que havien estat a dintre de la presó, una mica per tenir testimonis reals i això. Jo volia que el llibre no fos només teòric, sinó que fos un recull de testimonis, sobretot. Ah. I vam començar per això, per entrevistar una... Vam fer dues o tres entrevistes i després resulta que va venir la Covid, va venir la Covid, la pandèmia, i clar, amb la pandèmia vam haver de tallar la possibilitat de fer entrevistes, perquè clar, no podíem anar a casa de les dones, que eren dones grans, tothom, doncs... a fer cap entrevista, ni podíem fer que elles vinguessin a casa, ni... Vull dir que, clar, vam estar des del març del 2020 fins a finals del 21, va ser tot un període de temps que vam haver de tallar la investigació del llibre. Ah. Mentrestant, el que vam fer doncs, era parlar entre nosaltres, mirar de pensar una mica com ho fèiem, fer una mica de guió... Començar a pensar llocs, per exemple, per anar per un cantó, continuar pensant en entrevistes per fer, i per altre cantó també pensar doncs, en arxius i bueno, llocs així d'hemeroteca, de premsa, coses d'aquest tipus. Doncs, esclar, el que vam poder fer ho vam anar fent diguem-ne online, parlant d'internet, i llavors a finals del 21 s'hi vam tornar a posar a fer les entrevistes. Per tant, clar, va haver-hi aquest període, un any i pico, que vam haver de tallar. I llavors, bé, quan vam continuar a finals del 21 les entrevistes, vam anar fent totes les entrevistes que vam poder, fins al 24, que va ser l'última entrevista que vam fer el mes de gener, perquè vam dir, bueno, tu prou, perquè és que haguéssim fet moltes més, perquè cada vegada ens sortien més dones que havien estat. Però clar, havíem d'acabar el llibre ja d'una manera o altra.
0: Sí, sí.
1: I bueno, i llavors, a més, vam aconseguir, doncs, també durant aquest temps de pandèmia, ens ho vam anar treballant d'on ens ho publicarien, i llavors vam aconseguir que ho publiquessin al Memorial Democràtic. Llavors això és molt interessant, perquè, clar, el Memorial Democràtic ens va fer com un encàrrec, diguem-ne. És a dir, que feia un encàrrec que féssim aquest llibre. I llavors, a més de publicar-nos, ens van proposar ells mateixos de poder, poder fer que les entrevistes es pengessin en el banc de memòria de la web del Memorial Democràtic.
0: Ostres.
1: I que ara, qui vulgui, tothom, això està obert, doncs pot anar a mirar les entrevistes que ha de fer.
0: Sí, sí. Això és una veritable recerca. Bueno, això queda per sempre, perquè ja sí, si es penja, sí. Queda per sempre, per sempre. Sí. Una feinada increïble.
1: El llibre...
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs
0: sí.
1: Ja és, penso que és un llibre, sí, bastant de base
0: No.
1: Sobre la presó. I...
0: Clar.
1: A més, està molt documentat perquè... per un cantó, ja vam treballar amb a nivell d'arxius mirant els expedients de les dones que havien estat a la presó. Per fer això vam anar a l'Arxiu Nacional de Catalunya, a Sant Cugat, i ens va costar molt perquè no, a principi no deixen consultar ninguna dada, sobretot en el cas de que, bueno, hi ha dones encara, moltes dones encara vives, i per tant no... Bueno, ens va costar molt, però després de molts permisos i tal, sobretot el César, que sap com treballar aquest camp, doncs vam aconseguir un permís per consultar-ho, però amb l'obligació de no posar noms i cognoms, bueno, no posar cognoms en el llibre, cognoms de la C. El que passa que nosaltres, això sí que ho hem fet amb les preses socials, diguem-ne, les preses comuns, però les preses polítiques no, perquè de fet elles ja ens van fer l'entrevista i a més han sortit en el diari, a la premsa i tal. Ah. O sigui que en principi això...
0: No era cap secret, o sigui, el seu no, no perquè ja és clar, no era cap secret. Amb la social sí. Ara farem un tall de música, d'una de les cançons que tu has triat, concretament la de la Maria Mar Bonet, que volen aquesta gent, i després continuarem parlant d'això, perquè clar, la Trinitat és una presó de dones. Quines preses hi havien allà i quines dones més hi havien per allà? D'acord?
1: D'acord.

0: Bé, Carlota, moltes gràcies per aquesta cançó, perquè a mi sempre m'emociona. Em recorda quan era jove i sentia la Maria del Mar Bonet bueno, i els discos, però discos d'aquests de vinil.
1: Sí, és que aquesta cançó era molt representativa de la nostra època i, clar, i de les que ens detenien per manifestacions i pel que sigui.
0: Clar.
1: I a més, aquesta cançó és interessant perquè la va fer després de que es va matar, bueno, van assassinar un estudiant, el Ruano, Enrique Ruano, a Madrid, que el van tirar per la finestra.
0: Sí.
1: I van dir que s'havia suïcidat i realment és que l'havien tirat per la finestra. I això ens va impactar molt a tots els estudiants de l'època. I vam fer moltes manifestacions en solidaritat amb el Ruano i en contra de la repressió i tot això. Per tant, penso que és molt...
0: Sí, sí, és molt, molt, sí, molt colpidora, molt. Bueno, parlàvem d'això, no? De totes les entrevistes i tota la recerca, tota la informació que surt amb aquest llibre sobre això, sobre les preses. Tu fas una diferència entre les preses polítiques i les preses que tu els hi dius socials, que estan malament anomenades com preses comunes. No, són preses socials i això, ho he sentit, ara ho explicaràs. Després, bueno, allà també hi havia les funcionàries, abans hi havia les
1: cruzades evangèliques.
0: Això, les cruzades. I els advocats, i fins i tot crec que surt també al llibre el testimoni d'una parlamentària. Aviam, quin paper tenia cada una? Explica'ns una mica la història aquesta.
1: Val. Nosaltres vam començar a fer les entrevistes, lògicament, doncs les vam fer amb expreses polítiques.
0: Ah.
1: O sigui, persones que coneixíem, que havien estat a la presó per causa doncs, de la lluita antifranquista i doncs, per estar a l'oposició. Per què? Doncs perquè primer érem gent que coneixíem o que eren amics d'amics o que així, no? I per un cantó, i després per altre cantó també perquè, clar, som dones que no ens n'amaguem d'això, que no ni ens n'amaguem ni ens n'arrepentim, diguem-ne. És a dir, que en certa manera inclús estem una mica orgulloses perquè és senyal de que hem lluitat, no?, en contra del franquisme i en contra de la dictadura. Per tant, això era fàcil trobar aquest tipus de dones que havien estat allà empresonades. Però, clar, quan vam anar a l'Arxiu Nacional de Catalunya i vam començar a investigar totes les dones que hi havien hagut allà, ens vam trobar, primer d'entrada, ens vam trobar que per allà havien passat unes 8.300 dones durant aquests 20 anys. Durant de tot tipus. De tot tipus, en 20 anys havien passat 8.300. Ara bé, expedients en l'arxiu, només n'hi ha 5.300, 5.600, no, 5.800, perdó, 5.800. Què vol dir això? Que hi ha doncs, uns 3.000 que no hi són allà. I ens vam començar a preguntar per què no hi són. Okay. Bueno, doncs vam veure que una de dos. Perquè moltes, si per exemple les traslladaven de presó, perquè per complir aquesta presó de la Trinitat, en general, era preventiva. No era una presó de compliment de pena.
0: Ah.
1: Era preventiva. Quan resulta que es complia la pena, la traslladaven a Yeseria, en general, o a una altra presó.
0: Yeah.
1: I llavors, esclar, al traslladar les dones a una presó, també traslladava l'expedient. És a dir que en aquest sentit, ens vam trobar que hi havia menys expedients de les dones que van passar per allà. Però, bueno, tot i així, hi havia això, 5.800 expedients. Vam començar a analitzar i a mirar, diguem-ne, tots aquests expedients. I primer volíem fer un percentatge petitet per veure què d'això, però després ens vam anar animant perquè, sí, perquè ens va resultar molt interessant tot el que ens podia, la informació que ens donava. I vam arribar-ne a analitzar 3.000.
0: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do. Doncs per 3.000 és més de la meitat dels que hi havia allà,
0: sí.
1: 5.800. Doncs, i llavors podíem ja fer una estadística bastant clara del tipus de dones que hi havia i tal. A partir d'aquí, llavors vam veure, analitzant a 3.000 i mirant i tal, vam veure que el 16% de dones, 16%, eren polítiques, eren per motius polítics. O sigui, bueno, no és que fossin polítics, sinó que estaven allà per motius polítics.
0: Sí.
1: Per això, manifestacions, propaganda il·legal, pertany a una organització també il·legal, com que totes eren il·legals en època franquista.
0: Sí,
1: no. Doncs, no.
0: Tot qualsevol.
1: Sí. Llavors, doncs, només el 16%. Només el
0: 16%. Sí, sí, sí.
1: Ah, llavors he pensat, bueno, doncs aquí hem de també tenir en compte les altres dones, que per altre cantó també hi ha molt poca
0: informació,
1: molt poca documentació, ni molt poca, perquè hi ha poquíssims, escaixos, llibres, hi ha alguna biografia de dona, d'una dona comú, que en deien, que havia estat allà a la presó. Clar, llavors això era molt poc.
0: Clar.
1: Llavors vam començar a analitzar les dones que estaven allà. Vam veure, per exemple, que la majoria eren dones joves, totes. Ah. Sí, la majoria són joves. El 50% són gent jove, de les polítiques més joves encara. O sigui, el percentatge de les polítiques encara eren més joves, eren superjoves. Hi havia... A veure, el curiós és que, per exemple, als 16 anys ja era la majoria d'edat judicial, la majoria d'edat penal, i que podien perfectament ingressar una dona de 16 anys. Però és que n'hi havien de més petites de 16 anys. Vam trobar alguna de 14, 15. O sigui, de qual és... Però la majoria 16 anys. La majoria de dones tenien simplement nivell d'instrucció primària, tenien estudis primaris, hi havia bastantes estrangeres, hi havia... Llavors vam començar a mirar una vegada el què. On ens vam trobar que de tot d'aquestes que vam analitzar, doncs, bueno, ja us he dit, el 16% eren per motius... que no em deien polítics, això també
0: no, exacte, sí, això volia dir, sí.
1: Això també s'ha de dir. Sí. No em deien polítics, eren delictes contra la seguretat interior de l'Estat. Sí, perquè, però segons el franquisme, no hi havia presos polítics, no tenien ells no tenien presos polítics. No. Eren la seguretat interior de l'Estat. Vale. Llavors, hi havia, de tot el tant percent, era 48% delictes contra la propietat, és a dir, robatoris. Després, un 8% delictes contra la llibertat i la seguretat, en principi això podia ser, podia ser, diguem-ne, seguretat, doncs, això de...
0: Sí, sí, empenta, baralla, no? Eh? Baralles. Sí.
1: Exacte.
0: Empentes o baralles, sí.
1: Sí. 7% delictes contra persones.
0: Sí.
1: 7% delictes contra risc, de risc contra la salut. En aquí eren, per exemple, doncs, els avortaments.
0: Ah.
1: És a dir, gent que havien avortat, doncs els podien detenir. O gent que havien ajudat a avortar, també.
0: També.
1: És a dir, quan s'enteraven que hi havia hagut un avortament, doncs això era penalitzat i era presó. Després, 6% delictes contra la honestetat. Bueno,
0: sí, sí.
1: I llavors era una cosa també molt curiosa. El 16% era delictes, dic delictes sempre entre cometes.
0: Sí, no, com dius tu en una entrevista, delictes que ara no ho serien. Ara no
1: ara
0: serien,
1: no serien després ho diré. Llavors, hi havia a partir de la llei de vagos y maleantes...
0: Sí.
1: O la llei de peligrositat i social, i recuperació social, reinserció social. Bueno, aquest és molt curiós, això són el 16%. Això és molt curiós perquè eren gent que els trobàvem pel carrer, a lo millor. Les detenien sense tenir cap prova de res, però simplement pensaven que estàvem o que eren, bueno, vagabundos o que eren sospitosos d'algun delicte. Per exemple, si hi havia hagut algun robatori per allà i veien, doncs, alguna dona gitana, per exemple, aquí hi havia molt la persecució de les gitanes, les detenien sense tenir cap prova.
0: Clar.
1: I sense passar per judici, sense passar pel jutjat, anaven directament a la presó.
0: Clar. Sí, sí.
1: Això, vull dir... Clar, llavors nosaltres vam pensar, bueno, si la majoria de gent era per la Ley de Vagos y Baleantes, per l'avortament, per, ah, un altre, abandono de hogar, és a dir, abandonament de la llar. Perdó. Cosa que, clar, això significava moltes vegades doncs que potser el marit els maltractava o les pagava o...
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: I elles, tipes, se n'anaven de casa.
0: Clar.
1: I marxaven. Bueno, doncs el marit les podia denunciar i que entrava a presó eren elles, no ell.
0: Sí, sí. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Beu, beu aigua. Ai, senyor. Sí.
1: Clar, això és... Llavors, quan vam dir, bueno, a veure, si aquí la majoria... Perquè inclús els robatoris també analitzen, els robatoris.
0: Sí, sí.
1: Vam veure, perquè, esclar, això ens sortia als expedients de l'Arxiu, de l'Arxiu Nacional de Catalunya, vam veure que, per exemple, hi havia algunes que eren criades, que estaven a casa de senyors i que potser els senyoritos pues, els havien intentat violar o violar, s'havien violat, i elles empipades doncs els havien robat unes joies i s'havien...
0: Havia marxat. I les
1: sí,
0: enganxaven.
1: I llavors, clar, el senyorito les denunciava i entraven a la presó com a robatori.
0: Mare meva. Clar,
1: però en el fons... Llavors, vam donar compte que, com que la dona estava absolutament desproveïda de tota protecció i, per tant, no podia denunciar, evidentment, en el senyorito, ni podia denunciar el que el violava, ni podia denunciar el marit que l'estava agredint i que l'estava maltractant, ni podia denunciar...
0: Pues, sí, sí.
1: Res, doncs van dir, això no són delictes. Això avui dia no serien delictes.
0: No.
1: Avui dia la dona tindria, podria tenir la possibilitat de denunciar això. Llavors van dir, doncs, això no són delictes comuns. Això, van dir, són delictes socials. Fruit d'aquella societat, d'aquell règim, d'aquella situació repressiva que vivia la dona i que, per tant, ni direm, doncs, que, bueno, no ens ho vam inventar nosaltres, aquest tema, sinó que les preses polítiques dels anys 60 ja els hi dèiem socials a les comuns. No comuns, sinó socials. Mm. Amb la qual cosa nosaltres hem agafat el terme aquest i hem decidit doncs, dir-los-hi preses socials perquè eren fruit de la societat, d'una societat masclista, d'una societat classista i d'una societat repressora com era aquella. I això, així hi ha preses socials i preses polítiques per diferenciar-les també perquè, bueno, eren les que lluitaven contra el règim de polític i lluitaran el món.
0: Sí, sí, des de diferents fronts, sí, sí. I la companyia, la mala companyia, o sigui, les cruzades aquestes i després les funcionàries, explica'ns també una mica
1: paper. Fins a l'any, a veure, quan la presó es va inaugurar, l'any 1963, doncs els directors generals de presons i tot això van decidir que aquella presó fos portada no per funcionàries normals, sinó que fos portada per una ordre religiosa que eren les cruzades evangèliques. Aquestes cruzades evangèliques havien sigut creades, diguem-ne, per un capellà franquista, que de fet, sí, sí, que de fet ell tenia el ressentiment que es veu que havia estat empresonat en època republicana i per les seves idees feixistes, i llavors ell volia salvar en els presos. La seva missió era salvar en els presos. I va estar molt de temps, per cert, ell va estar molt de temps sent capellan de presons dedicat als presos que estaven a penes de mort. O sigui, quan uns presos tenien una pena de mort, no? Una condemna de pena de mort, el capellà anava allà per intentar confessar-lo, per, en fi, convertir-lo. I es donava compte doncs, que els polítics no els podia convertir generalment.
0: No.
1: I llavors ell va decidir que, clar, que en unes hores no podia convertir a ningú. Sí. I té un escrit, nosaltres hem recuperat un escrit que diu, en unes hores no se recupera un arbre.
0: Sí, clar.
1: I llavors va decidir, doncs, fer una congregació, va fundar una congregació de dones que se'n deia Instituto Secular de Cruzada Evangélica, ISCE, que no eren monges exactament, però no eren monges, però sí que feien una sèrie de vots. O sigui, feien el vot de la castetat, o de pobres, no sé. I llavors, aquestes monges estarien dedicades doncs, a presons amb idea de reconvertir, de convertir aquestes preses cap a... Bueno, per sí, al catolicisme, que és el que, la religió que imperava en aquells moments. No? I llavors van decidir doncs, que aquesta presó fos portada per aquest tipus de dones, aquest tipus de religioses que... Llavors, és clar, això marca molt, aquests anys de presó. Marca molt, perquè no és el mateix una presó portada per funcionàries, com podia ser la Model, per exemple, que la Model, per exemple, durant 8 anys, també va ser presó de dones. Perquè es va tancar la presó de les Corts, que era la primera presó de dones d'això, en aquests moments no n'hi havia cap altra construïda per presó de dones i no es van saber què fer-ne amb les dones durant aquell temps i van estar 8 anys amb una galeria especial de la presó de la Model. Sí. I llavors allà eren governades per funcionàries, perquè la Model havia funcionat. I alguna dona, una dona que hem entrevistat, la Dolors Folch, que hem entrevistat i que havia estat a la Model de la primera època i després va estar a la Trinitat, ens explica que hi havia molta diferència entre la Model i la Trinitat. Perquè la Model, bueno, eren funcionàries i, bueno, però la Trinitat, aquelles monges, aquelles dones, sempre li diem monges, però ja dic monges, no eren. Però, és igual, eren unes dones religioses.
0: Sí.
1: Doncs tenien tanta l'obsessió de convertir a les preses que d'entrada, per exemple, les polítiques no ens podien ni veure, ja. Perquè clar, sabien que nosaltres no ens podien convertir. I en canvi, a les preses comunes, que deien elles, socials, que diem nosaltres, en aquelles doncs, eren més febles, eren més vulnerables, moltes vegades eren dones molt senzilles i sí que intentaven convertir-les i fer-les anar cap al seu... Clar, i amb la seva idea de quina havia de ser la moral i quin havia de ser el comportament de la dona en època franquista.
0: Clar.
1: I seguint aquest model de la dona que respecta la religió nacional catolicista i que respecta tots els valors, diguem-ne, d'aquesta societat masclista i així que hi havia en el moment.
0: I després van haver funcionàries, no?
1: Funcionàries van ser-hi fins l'any 78. Fins al 78, per què? Perquè resulta que llavors ja era la transició, l'època de la transició. Llavors, el director general de presons que hi havia en aquell moment, va decidir que no podia continuar i els hi va plantejar que, o bé, bueno, que havien de jurar els principis de la Constitució. Elles no van voler jurar.
0: És boníssim, és boníssim, això.
1: És boníssim.
0: Sí, sí, sí.
1: I van decidir que se n'anaven.
0: Sí, sí.
1: Així. El senyor, el García Valdés, els hi va dir, però si no juráis els principis de la Constitució, no haureu de marxar. I ja van dir, pues nos vamos. I ja tenien les maletes fetes i tot, es veu, i se'n van anar.
0: Sí.
1: Llavors se'n van anar. I va estar, ja parlem després, suposo, un parell de mesos o tres, que allò hi va haver una mica de buit de poder i després van venir ja les funcionàries.
0: Sí. Pues sí, com dius, si vols, tornem a fer un tall.
1: Vale.
0: Ja acabem de fer el tema aquest i, bueno, i parlar d'un parell de temes més també. Tu també has triat la cançó del Raimon, Diem no, eh? No és necessari ni explicar el perquè. Està perfecte. Ja.

0: Bé, recuperant això que deies del buit de poder, no? Que això em sembla sí. que va ser una experiència molt, molt original, no?
1: Sí,
0: mesos sí. d'autogestió, explica, que és molt bo això.
1: Bé, això va ser una experiència inèdita, no ha passat en cap més presó. Clar, com que van marxar així tan de cop, aquelles dones, doncs resulta que no hi havia qui es pogués cuidar. A veure, a la presó ja hi havia tres funcionàries, existien, però tenien el poder a fora, diguem-ne. És a dir, hi havia tres funcionàries a la porta. Una era, bueno, tenia la qüestió administrativa, una altra era... tenia quan les visites que venien, doncs, i agafava els paquets i les coses així. O sigui, estaven de porta cap enfora, per dir d'alguna manera, administració. Però de porta cap endintre eren únicament les cruzades evangèliques que se'n cuidaven. I llavors, doncs, clar, es van trobar que n'hi havia tres només. Clar que tres no podien cobrir tot el... Bé, cal dir que era un moment, a l'any 78, que hi havia poques preses, també. Hi havia poques perquè, d'entrada, les polítiques, clar, havien tingut ja els indults, la majoria, totes, en quedaven unes tres o quatre anarquistes, algun anarquista, alguna de la ETA, però una dels juglars, precisament. Però, vaja, que eren poques preses polítiques les que quedaven. I comuns també n'hi havia poques, diguem-ne, socials. Llavors, eren potser en total, em sembla que eren unes 20 i pico, o 30, una cosa així. Llavors, esclar, això també va poder facilitar la cosa. Llavors, el García Valdés va dir, Carlos García Valdés li va comentar a una advocada, la Magda Uranic, i després també una altra, el Jordi Oliveres, que eren dos advocats de preses allà, que tenien preses a dins, doncs que era com ho podien fer, perquè es quedava sense, no tenia funcionàries per portar. I llavors es veu que entre el García Valdés i aquests dos advocats van decidir, doncs fem que siguin les preses que s'organitzin, que s'autoorganitzin, sí, sí. s'autogestionin. Sí. Llavors, esclar, el García Valdés va dir, vale, però vosaltres coordineu una mica la situació aquesta. Llavors, van ser aquests dos advocats, més també una parlamentària, la Dolors Calvet, que també li van dir, i llavors es va també dedicar a... Bueno, perquè aquesta parlamentària era l'única parlamentària dona del PSUC, més era del PSUC, i que, a més, d'aquí a Catalunya, diguem-ne. I, per tant, havia fet ja coses, treballs sobre les presons i així.
0: Yeah.
1: Vale. Llavors, doncs, entre la parlamentària i els dos advocats, van anar a dir-los a les preses, van reunir, sobretot van agafar una presa... Clar, nosaltres hem entrevistat a tots tres. I la Dolors Calvet. Els hem entrevistat a tots tres. Llavors ens han informat una mica com ho van organitzar tot allò. I el Jordi Albert explicava que ell tenia una clienta que tenia bastants dots de lideratge, i llavors va parlar amb ella i li va dir, mira, la cosa està així, o una de dos, o bé intenteu organitzar-vos a vosaltres i que funcioni. Les cruzades se'n van, amb la qual tothom estava molt content, totes estaven molt contentes que les cruzades se n'anessin, sí. També haig d'afegir que les cruzades també se'n van anar perquè, a part de que era la transició i que no compaginava que estiguessin allà sense jurar la Constitució, però perquè hi havia hagut moltes protestes, moltes manifestacions de feministes i de dones i de tota la gent a davant de la Trinitat queixant-se de les cruzades i demanant que traguessin les cruzades. Vull dir que també és important que se'n van anar per la força de... la lluita que es va fer en contra d'aquestes cruzades.
0: Sí, sí.
1: Vale. Llavors, van dir a les preses doncs, que si s'organitzaven elles, doncs podrien durar un temps fins que vinguessin les funcionàries. I que una de dos, o això, o si no, els haurien de traslladar de presó. Mm. No tenien cap alliceries o així. Clar, llavors elles van dir, no, pues ens organitzem nosaltres i ho fem. I sí, es veu que, bueno, ells hi anaven molts advocats i això per anar a coordinar, però que les van començar, doncs, a organitzar-se torns de cuina per fer el menjar, de, jo què sé, es van de limpiesa, de neteja de la presó, dels diferents espais. Van també decidir i canviar-se d'habitació d'on dormien. Inclús n'hi havia unes que eren lesbianes que van dir que volien dormir juntes per això, i els advocats doncs sí, dormiu juntes a mi mentre... Sí. I també s'ho van organitzar tot, perquè, per exemple, jo que sé, per la cuina també expliquen els advocats que van dir, bueno, i què fem amb el menjar? I què fem amb tot això que hi ha aquí? I ells van dir, vosaltres feu el que vulgueu, organitzeu-vos, si us ho mengeu tot amb el cap de setmana, la setmana que ve ja n'hi comprarem d'altres. Ara no feu malbé el menjar i això. I no, ni van fer malbé el menjar, ni van destrossar res. Tot va anar... Clar, quan es parla d'autogestió,
0: sí.
1: Autogestió una mica entre cometes, perquè no podíem marxar d'allà. És a dir, això...
0: No, clar. Sí, era autogestió interna, sí.
1: Ah, exacte. Sí. Vull dir que, a més, estava igualment rodejat per la Guàrdia Civil. Vull dir que les garetes de la Guàrdia Civil vigilant continuaven sent-hi. Però no hi va haver-hi cap intent de fuga, no hi va haver-hi res. Sí. I bueno, inclús hi va haver-hi una cosa molt interessant també, que va ser que van organitzar, amb l'advocada, sobretot la Magda Oranich i les preses de nit, van organitzar un festival de cançó, un recital de cançó. Qui va anar-hi la Miriam Marbonet, qui va anar-hi la Marina Rossell, van anar-hi diferents cantants al moment, cantant allà.
0: Cantar parelles.
1: I a més va ser obert, va poder entrar gent de fora també. I llavors nosaltres sabem, alguna gent que hi van entrar-hi, i bueno, va ser també una experiència molt curiosa, clar, respecte al que era abans, aquelles cruzades evangèliques, que era tot una repressió, tot això... que es pogués viure.
0: Sí.
1: I és interessant perquè no es coneix enlloc més
0: que
1: hi ha sigut una experiència.
0: És veritat. I està molt bé que tot això estigui endreçat i recopilat en un llibre. Perquè, com dius tu, hi ha un desconeixement. Hi ha una entrevista que vaig sentir teva que parlaves d'un concepte que jo, clar, no el coneixia perquè és nou, no? Que és la criptogínia, no?
1: Sí.
0: Que és això, no? El concepte de l'ocult i la dona, no? Cripto i... No?
1: Sí. Això de criptogínia ho van inventar, ho van elaborar uns filòlegs valencians que van dir cripto és amagat, és de cripta, ve de cripta, una cosa oculta, i gínia ve de dona en grec. Llavors, tot el que respecta a la dona... durant molt de temps ha sigut amagat, ha sigut ocult. És ocult i és amagat. I llavors fa falta precisament que traiem aquesta criptogínia i que surtin a la llum totes aquestes coses que han estat amagades precisament per fer de ser dones.
0: Sí.
1: I aquest llibre per nosaltres també és una mostra de la lluita contra la criptogínia que volem fer. Per això hem posat la presó de dones ignorada.
0: Clar.
1: El títol d'aquí. Sí. I tu el bé, que sempre ha sigut una persona ignorada.
0: Sí. Jo recordo, no fa... És que ara no sé dir-te si fa un mes o potser fa 3 setmanes. Aquí, a Caldes, es va fer una... Bueno, a teatre, l'obra de teatre aquesta, no? De Dones Lliures.
1: Dones Lliures, sí.
0: Tu la coneixes, no? L'obra de teatre aquesta de la Voz Ahogada.
1: Sí, l'han fet a Voz Ahogada i, a més... La van fer amb entrevistes que vam fer nosaltres.
0: Sí, senyora. Jo em vaig quedar sorpresa, perquè com t'havia sentit, i havia per preparar el programa, t'havia sentit i tal, clar, quan vaig estar allà, no sé si surts tu, també. Hi ha un personatge que ets tu.
1: També surto jo, sí.
0: És un personatge de l'obra que ets tu. Exacte. Sí. I quan l'altra cosa és quan vaig estar... preparant els programes dels primers 2 o 3, bueno, del mes de febrer i març, una de les dones que em va sobtar molt, bueno, que em va impactar molt, va ser, que tu ja l'has nomenat, la Tomasa Cuevas. La Tomasa Cuevas va fer molta recerca també, i sobretot en un moment que hi havia moltes dones encara vives.
1: Sí, sí.
0: El que dius tu la història oral.
1: Sí, sí.
0: I va fer molta...
1: A veure, la Tomasa, que jo més la coneixia i li tenia un carinyo impressionant.
0: Sí, és fantàstica.
1: Per mi va ser el model, doncs, de començar a trencar aquesta criptogínia, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí, sí.
1: Però durant molt de temps va quedar ella sola amb l'intent, vull dir, però bueno.
0: Sí, sí.
1: De fet, ella va fer una cosa molt interessant, i és... ella va estar molts anys a la presó, molts anys, a les diferents presons.
0: Sí.
1: I llavors es va dedicar, quan ja era gran i així, a recórrer diferents companyes seves de presó i dones que coneixia, a fer-li entrevistes de com havien viscut i com havia anat tota l'època aquesta, és a dir, entrevistar-les amb un netofon i ella sola, ella soleta, que anava per diferents llocs d'Espanya, també per l'exili, i anava entrevistant a les dones per preguntar, és a dir, per tenir un testimoni oral d'això.
0: Sí, sí. Molt important, perquè en aquell moment hi vivien, encara vivien, perquè no sé si va ser l'any 2000 i poc. Sí, sí, i encara ja va fer moltes, moltes fitxes, sí, sí.
1: Moltes, moltes, i té entrevistes. Bueno, de fet el primer estudi va ser 3 llibres, 3 volums, va ser.
0: Sí, sí.
1: Que després ho van resumir en un,
0: sí,
1: perquè fos més assequible i tal. Però sí, sí, sí, ella va ser... I a sobre, sense ajuda de ningú.
0: De ningú, ella sola.
1: Ella sola va fer-ho. No va ni al seu partit, no... Bueno, el partit no la va ajudar tampoc.
0: Sí.
1: I bueno, la prenien tots com una mica... Sí. Que fa aquesta dona, saps? Sí, en canvi, sí. Ni té estudis, ni és escriptora, ni res de res.
0: No.
1: Però, en canvi, ella, com que era una dona molt tossuda...
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, es va proposar fer-ho i ho va fer. Sí.
1: Era genio i figura,
0: sí.
1: Doncs ho va proposar i ho va fer, i ho va fer molt bé. I, de fet, per nosaltres, jo penso que és el model, vull dir, és el model...
0: Exacte,
1: que...
0: exacte, sí, sí. No, jo només, em diuen que ens queden 5 minuts de programa, només dir que em diguis una mica com està el tema de l'edifici. O sigui, que deies que ho volen enderrocar i això, com
1: sí,
0: està?
1: Això, sí, ho volen enderrocar per fer, bueno, és tot un canvi, un pla urbanístic nou. Dintre d'aquest pla urbanístic també hi haurà pisos socials, que això ens sembla molt bé perquè el barri necessita pisos socials, però el problema és que volen tirar a terra tot l'edifici i, per tant, no deixar res com a memòria històrica d'aquella presó d'allà.
0: No pot ser.
1: Llavors, això no hi estem d'acord. Les entitats del barri tampoc hi estan d'acord, i les expreses tampoc. Clar. Llavors, voldríem que es quedés un espai de memòria important perquè, bueno, doncs per no entrar a l'oblit, per no entrar a l'oblit i perquè recordéssim i no quedés sempre ignorada, doncs que allà va haver-hi una presó de dones portada durant molts anys per una ordre religiosa que seguia els principis del nacionalcatolicisme i, a més, molt malament.
0: Sí.
1: I que, bueno, que això ha de quedar i demanem que quedi pues, la façana i alguna nau per poder fer...
0: Clar, a mi n'hi ha alguna exposició. Clar, alguna exposició i algun, sí. Bueno, doncs moltes gràcies, Carlota. T'estic molt agraïda perquè, a més, crec que ha estat un programa superinteressant, molt, molt clar, molt, molt transparent. Bé, jo et convido a que m'informis on fas tu les presentacions i llavors jo, a través del meu programa, aniré anunciant les presentacions d'aquest llibre per si hi ha algú que ens escolta que està interessat en aquesta història i a conèixer personalment i això, jo m'ofereixo que jo et vull conèixer també personalment.
1: Molt bé, doncs mira, aquest divendres n'hi haurà una a l'Espai Calàbria, Calàbria 66, a Barcelona, però en quan n'hi hagi més i sobretot n'hi hagi alguna per aquí al Vallès, sobretot us ho aniré dient.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i fins una altra. Ara, per despedir-nos, posarem una cançó de la Marina Rossell, a la presó de Lleida, i amb això m'acomiado de totes i tots els que escolteu aquest programa. Fins l'any vinent. Us desitjo unes bones festes i un bon any, sobretot que aquest any es porti pau. Pau a tot arreu, perquè hi ha masses focus i massa perill al costat. I una vegada més, recordar i tenir el cor a Palestina, que si Palestina perd, per la humanitat. Bones festes i fins l'any vinent.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: No sé quan miraràs aquest vídeo, però segur que el mires perquè te'l trobes al carrete. T'estimo molt.
1: Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
2: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula d'aquest estiu.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. I got a feeling
2: that tonight's gonna be a good night. Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes. Let's go to
0: the beach. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Yeah.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Barça!
1: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
2: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Els teus ulls grisos vells em van mirar i se la van endur. De jove vas aguantar massa el plor. Ningú coneixia com tu els fruits i les flors.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.